0: 35.160.
1: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
2: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
1: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
2: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadellà en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadellà.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Les gens qui étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait qu'elle...
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola, del Felip del Ton, que doncs ella, als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu, se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta.
2: Així ho recorda la Lola, amb la veu de l'actriu Maite Ojer.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FETE de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché. Y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre, perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble. No ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: Al 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETE-UGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb, coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noémie Suchet o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, l'Etel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare

0: Y encima de las rodillas, rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadella mor amb tan sols 3 mesets.
2: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadella també ens arriba a través de les paraules de l'Etel Gené, la germana de la Pepita.
3: Après la mort de...
4: Ella ens explicava que després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven molt, però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt poc.
2: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
1: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
2: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ella es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El considerava mort, però va sobreviure realment per miracle.
1: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
2: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures, propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva 2 germans refugiats polítics.
0: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, ¿eh? Y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y a Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
1: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser 2 estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
2: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanns, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
1: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
0: Jo ajudava en la organització militar. Balcells nos prestó una màquina d'escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. El tiempo de sacar todo de mi casa, esconder la máquina y llegó la policía.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
4: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dos persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
5: Hola, bona tarda.
4: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
6: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
7: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre, i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
4: Moltes vegades, quan es parla de síndrome de Down, encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
5: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
7: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
5: Com altra persona.
4: Exacte.
7: Sí, llavors és qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a el que han de fer. Com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
4: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
7: Mira, des de Daun Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats, perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. important. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
4: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula o no ho feu?
7: No, això no ho podem fer. Això s'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
4: Vale.
7: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
4: Okay.
7: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
4: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar
5: bueno,
4: de manera general?
5: Jo contestaré de manera generalitzada.
4: Ok, perfecte.
5: Jo penso que les fites avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, pues de poder fer, bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer dissenys de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer un fregit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
4: I quan doneu el pas per anar a viure
5: bueno, sols? Primer se fa primer anem a un pis compartit.
7: Tot és molt a poc a poc.
4: Sí, els pisos són de l'associació?
7: Els pisos són llogats.
5: Són llogats. Ah,
4: per l'associació?
7: Sí, bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
5: Aprendre
7: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
5: Sí, mira, bueno, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
7: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
5: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
7: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
8: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
5: Bueno, vivim bastant bé, eh? Vivim bastant bé.
8: Això segur.
5: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort. Uh-huh.
7: Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4, i llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran, i ens hem trobat que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
8: Que estan preparats.
9: Que poden tenir aquesta millora de vida.
7: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que estaran molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
9: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem, com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuïm avui compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
7: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que... Nosaltres tenim un lema que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? Llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos, i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
9: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
5: El millor sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a parar la mirada el pensament, perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí, sí, sí.
7: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
9: No? Sí, us anava a preguntar per aquest fet, sí. Perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
5: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
9: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no s'ha...
5: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
9: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
5: Sí, sí.
8: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
7: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell sí. Està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
9: Ah, ok.
7: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè, evidentment, si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
5: Sí, en el meu cas i altres casos de persones vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida, i després ja ens van derivar, pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral pues, ens ensenya pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem pues,
9: que ja podem assolir
5: de manera autònoma.
7: El preparador és un pont entre el treballador, sí, l'empresa i les famílies.
5: Exacte. Perquè són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica. Sí. Com mantenir-te la feina.
7: Ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer,
5: sí.
7: A vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer, i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
5: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
9: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
5: Exacte.
8: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que dieu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
7: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment, i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat el més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
9: Que la música és vida,
5: la música és vida,
9: sí,
7: sortir de festa, sopars, fer vermuts, el que els faci falta,
8: com a qualsevol persona.
5: Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o per...
7: O van de copes.
5: Com bé dius tu,
7: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
5: Aquí.
7: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombrosos és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un veure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
9: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
5: és molt important,
9: l'enfoque de l'oci. És normal voler sortir.
5: Sí, sí. Bé, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom, per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
7: I què tal, Joan, com va?
5: De moment bé. De moment bé.
7: Però encara tenen algun petit
5: problema. Algun problema, però mica en mica
7: van millorant, sí.
9: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
5: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem posats a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida. No? Pues, també anem.
9: clar, el món del voluntariat.
5: Molt important.
7: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
8: Clar.
7: Llavors necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
5: Sí, sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
8: Per tot, Rosa.
7: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder, almenys, intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més. I s'ha de fer, no dic el que no. Però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu. No? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
9: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Gràcies per convidar-nos.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu. De la veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem amb majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipi, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla. I en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima. Una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta, en aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu, amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà que tant a la vida com a la veu guanyen valor amb els anys i l'experiència. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Big Mama Montse és el nom artístic de Montserrat Prat de Saba. És una de les grans referents del blues al nostre país, amb una trajectòria de més de 3 dècades damunt l'escenari. Tot i formar-se com a enginyera de telecomunicacions i treballar a TV3, que ja en parlarem, va fer un gir vital a la seva vida. També és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa al Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsie del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny, molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captain's Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Senza Confine, volum 1. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
3: Sí, sí.
1: Tota la màgia.
3: Sí, sí, tant. Vaig començar a estudiar piano, solfeig, una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis, i això, doncs em feia les classes més curtes.
1: Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
3: Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt, molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors d'allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens en va ensenyar una colla de canalla.
1: M'encanta, no sabia sí. tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
3: A tocar la guitarra, ens posava, ens deia, els dits ha d'anar cap aquí, cap allà, i llavors ja, després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del Gremi de Lleida, bueno, de pastisseria de Lleida, va ser president un temps, i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
1: Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però... Músics d'oïdes, gairebé, no?
3: Exacte, sí, sí.
1: Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
3: Ja em va agradar molt a mi la música des de petita. I ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors, ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora, i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa. I ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles, i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però, bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
1: Què busques? O què busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament sí. Vas provar altres tipus.
3: Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
1: Heavy, eh?
3: Sí, el heavy metal.
1: El hard rock. El hard rock.
3: I tal. Yeah. Però després vaig passar del heavy al jazz...
1: Ah,
3: i del jazz al blues, i vaig trobar en el blues una expressió de molt profunda de les emocions, que, o sigui, d'una manera molt senzilla podies expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
1: I a veure, per situar-nos, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria, va ser tècnica de so o no... Explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
3: Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien... Bueno, la música no paga. No pinta bé. I llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis. I primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a La Salle i vaig fer la carrera d'enginyeria tècnica de telecomunicacions, especialitat d'imatge i so.
1: I, telecos, vas
3: sí, telecos,
1: fer?
3: Però jo sempre la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so. Però és que no hi havia lloc on estudiar tècnic de so, com ara hi ha llocs.
1: Ara sí que hi ha.
3: Es va passar-me tot el de telecos i, bueno, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de què buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi, em va anar bé. I jo ja havia treballat com a tècnic de so, en unes empreses, i carregant...
1: La maquinària.
3: Llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
1: Bueno, mira.
3: I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga. I, bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar-me per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
1: I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Filip Rem, amb el Puyal, per descomptat, sí, el sí. Tom, imagino que vas fer mil programes.
3: Miki Moto...
1: Hombre, sí, sí. Miki Moto Club.
3: Amb el Màgic Andreu... Eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat. I jo feia... També hi havia molt bon ambient, molt equip de companyes, companys que hi havia. I sí, recordo molt aquells... també les Teresines. També
1: hombre, feia molt,
3: havia tocat fer les Teresines. Sí, sí. I de, quan sortíem feia molt esports. Jo, al principi a mi em va tocar fer els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports i bueno, vaig haver d'aprendre-ho així a marxes forçades i molt bé. I després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz. Anàvem a les Escaldes en Gordany a gravar els festivals. Havíem anat a Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent, o a la Catedral amb el Jordi Meloni. Bueno, va ser una època...
1: Vas disfrutar, no? Vas gaudir d'aquella època.
3: Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, avui tindrem moltíssima feina, i ja vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir demana una excedència, perquè així si tu no et va bé

0: la música, perquè deixar tota la vida estable al 92 i tirar-te a la piscina, déu-n'hi-do, no?, el valor.
1: El que m'ha donat molt ha estat molts amics. Això, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, a molts països diferents, inclús parlant d'idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
0: Perquè la música és un llenguatge universal.
1: Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats. O sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat molta... Tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que duren per sempre.
0: Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues que ens atrapa molt a tots, no? Que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quina ha tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu, perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
1: N'he tingut diverses al llarg de la vida. Des de la infantesa que tenia, no vaig ser massa bona. Llavors també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
0: profunda.
1: I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí. O aquest tipus de coses són les que a mi m'han, vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria o aquesta brutor que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat o així, que dius, no, tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
0: És a dir, la música sana, cura.
1: Segons quina.
0: Si més no, el blues.
1: En el cas del blues jo m'he trobat que sí. Que a mi, i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura. Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit, perquè pot ser gran a nivell personal.
0: Sí, clar, sí. Pensa que a Fogots, sobretot, parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no? Que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no? És la pèrdua de moltes vegades de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no? Que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
1: Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple?
0: O una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
1: Doncs mira, jo veig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també, i és com per pèrdues, no? Llavors doncs et trobes amb, bueno, aquesta lluna que t'acompanya i que et dona un cert reflex de llum, i que bueno, també et pot obrir la llum a la nit, no? I és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
0: Segur que la trobem. Escolta, i una

0: cançó de blues que digués aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí?
1: Mira, hi ha una cançó que em va precisament em va servir de, no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo si em vaig plantejar això em faig gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Uh-huh. Llavors sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell de... fa al finals del 2024 vaig sortir a actuar.
0: Fa dos anys, sí.
1: I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
0: Just the Two of Us.
1: Aquesta. Aquesta em dóna molta... del Bill Withers. Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí, ja a mi em dóna vida, sí, sí.
0: Per tant, ens has deixat caure aquí un tema. Les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, o de la música en general.
1: Sí, artistes.
0: A les artistes en general, a partir d'una edat, també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
1: Doncs,
0: o què estem fent malament? Què podem corregir, les dones?
1: Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no ho cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguin haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves.
0: Exacte.
1: Llavors val la pena doncs una mica tenir un compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també pots, tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte, de no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
0: Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool això, no? Blues català és com...
1: No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori, puc cantar puntualment.
0: No, però bueno, és...
1: Però soc d'aquí.
0: És de casa.
1: Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc molta il·lusió, amb Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, és que vosaltres no sou autèntics. I llavors ja vam tancar i ja vam publicar més tard, però aquella il·lusió també és una catxeta que... una bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, vam tenir la moral per anar seguint i encara...
0: Però teniu més moral que diuen que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
1: Sí, en el blues i tant.
0: Que és molt reduït i a més abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps. Ja no queden gairebé llocs que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna cosa?
1: Això és trist, sí, sí, que ja cada cop les sales van tancant i hi ha menys oportunitats, hi ha més llocs, i cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten, i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant. No sé, l'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això. S'ha de tenir espais on es pugui fer música, que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar lloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
0: Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
1: Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí, s'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs, i s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això, saps? Llavors s'ha d'ajudar una mica.
0: Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha Jo, per exemple, l'altre dia pensava, m'encantaria anar a escoltar jazz en directe a Barcelona. Però clar, no és el festival de jazz, jo no...
1: Exacte,
0: sí. És molt gran el festival de jazz, has de mirar-te tot, però un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecta, tu anaves i escoltaves sí. gent emergent, gent que ja tenia solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
1: I si hi ha sales, tenen poca difusió.
0: Clar.
1: També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen. No hi ha... Alguns músics doncs van buscant, també a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
0: Que sembleu mariachis, eh? Sí. Una mica, ara m'esteu fent molta pena, semblen els saps, els mariachis aquells que toquen. Però penso, si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
1: Sí, sí.
0: No?
1: Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també amb la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs, donar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
0: Home, nosaltres t'ho agraïm a tu. T'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona... que canta com els àngels, que canta bé, que li posa tot el sentiment i que a més és de casa nostra, que dius, no cal buscar fora res, ho tenim a casa, ho tenim i reinterpretant, perquè en el fons el blues és una expressió emocional i tu la reinterpretes amb les emocions d'aquí.
1: Sí, sí. Exacte, i poses la teva cultura i el teu bagatge i vas transformant una mica aquell blues que ve d'allà del Mississippi que deies tu, doncs en un blues que agafa una altra expressió.
0: A l'aire del Ter. Agafa l'aire del Ter.
1: Exacte.
0: Sí, escolta, sí. Què és de tot el que has fet que t'ha permès seguir aquí? T'ha fet aquest clic, que no deixessis aquella pulsió de marxar, de quedaré tancada a casa, que segueixis sent la Big Mama, Montse.
1: Meditar molt, ser una persona que em calmo, agafar les coses amb calma i quan hi ha un obstacle, un problema, doncs mirar de resoldre'l amb... respirant i a veure com ho puc fer, perquè sempre s'ha de buscar una via de sortida, una solució d'allò. I si el que vas fent és planyar-se, no arribes a la solució. Llavors, jo en el meu cas el que he fet ha sigut intentar animar-me i posar il·lusió a les coses noves que vaig fent. Motivar-me, això és el que he anat fent, perquè i després també he intentat trobar les persones al voltant que puguin fer el camí paral·lel o el camí conjunt, perquè trobar persones que t'acompanyin

0: I en aquest cas, doncs, ara estic contenta també amb la gent que he tocat amb molta gent, i ara també estic amb una gent molt macos, que són els Captain Brotherhood per una banda i la Sister Baron per l'altra.
1: Ah, sí, explica'm això, perquè el Captain Brotherhood són senyors, entenc, però les sisters, aquí heu de venir un dia les sisters a cantar en directe i seria meravellós. Qui és això de les sisters? Explica'm molt.
0: Sí, doncs, mira, Big Mama and Sister Marion és un duet que ja porta l'any que ve. A finals d'aquest any farem 15 anys que estem juntes. I hem basat molt el nostre projecte en donar relleu a les dones del blues, que van ser creatives, que van estar... Les primeres, sobretot, les que van...
1: La Billie Holiday...
0: Sí, però més del blues. La Billie Holiday era la cantant de jazz que tenia el blues, per dir-ho així. Nosaltres fem més les de blues clàssic, i també una mica hem avançat amb el temps, hem posat alguna de més actual, i també repertori propi. I llavors fem un espectacle, un concert a duo amb piano i veu, on volem reivindicar aquesta figura femenina també creativa, que va ser lluitadora, que va ser empresària, que va dur els seus propis espectacles, i anem explicant les històries i les apropem, i el seu humor, el seu... com eren i la seva música, com vivien. I això ho fem en un concert íntim d'aquests que... Normalment els concerts de blues sempre hi ha la gent que això que dius, tu pren les seves cervesetes i tal. Aquest és un concert més, doncs, per gaudir tranquils. I...
1: Més Scott Whisky, diríem. O bourbon, no? Més adequat. Un bourbon, tranquils, allò, pam. Escolta, és que a mi, quan penso en blues i en tot el que m'estàs dient, penso en aquesta etapa de les dones.
0: Sí.
1: O sigui, és com el maridatge perfecte. Blues i més de 50. Podríem crear un espectacle de blues i més de 50, és a dir, explicant històries de dones... I enganxant, bueno, és això el que feu amb la sister, no?
0: Sí, fet això, nosaltres ho hem fet, perquè totes, n'hi havia, per exemple, que l'Alberta Hunter es va retirar als 60 anys i va tornar als esmons dels escenaris als 80.
1: Què dius ara?
0: I la dècada aquesta dels 80 als 90... Pràcticament, doncs, és la seva època que a mi m'agrada més, l'època que té la seva veu, doncs, més... Té tota una vivència, inclús feia riure, feia emocionar, feia plorar, i, no sé, donar valor a totes, des de les que quan eren joves fins que quan es van fer grans i van tenir una nova etapa, perquè és clarament això. Jo veig l'Alberta Hunter i penso, m'agradaria.
1: M'agradaria ser l'Alberta Hunter, acabant, no?
0: Arribar així, també, amb aquest esperit, no?, tan gran, encara, doncs, anar a un lloc i fer que la gent disfruti amb la música i amb el blues, sí.
1: Perquè la veu, això ho hem parlat abans al començament, la veu canvia amb l'edat.
0: Sí, va canviant. Depèn de la persona, es va fent una veu més aguda o més greu.
1: Es pot aguditzar? Jo tenia, no sé per què, tota idea de que la veu normalment s'agreujava amb l'edat.
0: Es queda més... Les dones es queda més greu. Sí,
1: que és més bonica.
0: Agafa-se un altre... uns harmònics, no?, que ressonen, sí. Però també pot ser casos, doncs, que hi hagi... Doncs que se'ls hi faci una mica més primeta o així.
1: Sí. I, a veure, si jo me n'entero una mica. Si les veus canvien, canvia el color? És que jo sé que els músics parleu...
0: Parlem de colors. De colors. D'impressions.
1: Explica'm què és això del color de la veu.
0: El color seria com l'envolvent de la veu, els formants de la veu. Que soc, com et deia això, enginyer, seria aquesta mena de...
1: De modulació.
0: El que dona els harmònics de cada veu al timbre. El timbre que tens, llavors això seria... Si, normalment, si és més agut, un hi veu un color. I si és més greu, potser més càlid.
1: Quin seria el blau? A veure si ens pots explicar amb to quin seria el blau, va.
0: El blau, com és blau a nivell de... L'electromagnètic és una ona més freda, bueno, dona més jo crec que seria un so més agut, no?
1: Seria el... seria blau. I el groc?
0: El groc, ai, no sé, tu...
1: El... I el vermell, que és intens? Seria un greu.
0: Un greu així d'infern, no?
1: Seria quasi heavy metal, això, no? Llavors, el blues, es diu blues?
0: Blues, sí, sí.
1: Per el color, no.
0: Bueno, perquè al principi els que sentir-se blues, els negres, era un sentiment de bueno,
1: de pertinença, potser, suposo. No,
0: no de, potser el color de la pell o així, sentir-se blue era com sentir-se trist. Era una tristesa. Feeling blue. Feeling blue is...
1: I'm feeling blue. Mira, que jo volia cantar amb la Big Mama, però estic una mica empiucada i no m'atreveixo del tot perquè com no sento, no sé què em passa. Per què Big Mama, per cert? Big Mama Montse. D'on ve aquest nom meravellós?
0: Mama Montse va sortir de la cova del drac, dels meus amics, que bueno, hi havia un noi que li vaig recordar la Big Mama Thornton, quan vaig sortir allà a cantar. I al principi anava amb una colla, anàvem amb una colla de companys i es feien com unes... Hi havia com unes jam sessions i llavors, perquè jo sortís, van començar a pressionar els pobres músics que estaven allà, de Big Mama, Big Mama, i ja em va quedar aquest nom, perquè me'l van posar els amics i per mi ja va ser doncs una cosa que, bueno, un nom que aprecio, però realment vol dir una dona grassa, una dona vella, perquè Big Mama ve de del francès de les iaies, no? Que eren, solien ser aquestes dones que tenien aquestes veus greus i dones de pes, cantants de pes, no? I llavors a mi em van associar amb la Big Mama Thornton, però aquest nom ve d'aquí, de vale, però... dones amb experiència, no? Dones,
1: clar, però és bonic, perquè sí. Dius, Big Mama és com la gran mare, no? Que t'atrapa, que t'atreu, que t'acull.
0: Sí, sóc bastant una mica així, eh?
1: Però és que és el que anava a dir. Transpues una mica Big Mama, abraça'm una mica,
0: de
1: saps?
0: De protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que... Primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè... N'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi ha diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
1: Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè, clar, has anat jo, pel món.
0: Ara el que vaig fer ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i potser em deixaven una sala i anava a gravar allà, una mica em feia els tècnic de so, amb els músics, doncs bueno, feien com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé. O sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir doncs una mica, deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé, pel
1: futur, per la nova gent, no? Que sí, pugi, que tingui referents.
0: Com un referent, deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val. Això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
1: Perquè, a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de
0: sí,
1: música.
0: Això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona. I simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que sobretot nens que estaven malalts de càncer. Uh-huh. I clar, passes un... Estàs allà tancat, amb quatre, bueno, tens un personal que et tracta molt bé, però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Això. I portàvem un dia doncs, d'aire,
1: sí.
0: Saps, de música, i portàvem allà... Bueno, érem una colla... Sempre intentaves implicar algú, d'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca.
1: I que s'allunyi el mal rotllo de les malalties, no?
0: Sí, perquè... exacte. Pues això quedem que és senador. Doncs aquí tenim un exemple, perquè almenys un dia doncs, la gent s'esveix o unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. No? Llavors, per un moment... estàs sortit, sentint una altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat, que amb la música hi ha pallassos que fan això.
1: Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos, n'hi ha molta gent col·laborant, els animals també, hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals, gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat, sí. Saps? Els artistes només van els futbolistes, aquests se'ls hi veu molt, però... la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat. I potser cal saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
0: No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses t'omplen a tu també.
1: Sí.
0: Això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt... jo quan els anys que ho he anat fent ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi feicava un paper i fèiem un casú d'aquests. I aquesta tonteria, que potser un altre no dona valor, doncs això... per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no? De dir...
1: que bonic.

0: Big Mama Montse. Per acabar, sempre preguntem el mateix a totes les convidades. Què és el que li don... Quin consell li donaries a la Big Mama Montse dels 20 anys?
1: Doncs, a veure, als 20 anys ja recordo que vaig començar a fumar. I vaig estar 10 anys fumant. Li donaria el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria, aquest, entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer, bueno, respirar.
0: Respirar, que bonic. Home, escolta, Montse, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Tindrem l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te sobretot que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs una tarda més tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui... Què ens porta, Sandra?
3: Doncs avui parlarem una miqueta de música.
2: Ah, molt bé.
3: I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart, que tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica, però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
2: La Marianne, no, es deia?
3: Mariana Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
2: De Wolfgang, sí.
3: Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració, una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant doncs, el piano, el clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però sí, que sortien del...
2: El peu del plat, no.
3: Bé. Doncs en el món de la música passava una mica el mateix, que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist, que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, bueno, com ja tots coneixem.
2: No es podia dedicar perquè la societat no li deixava.
3: Perquè la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing, i ella doncs no va poder negar-s'hi.
2: I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, pot ser, o m'ho he inventat.
3: Sí, ella també, diuen que va tenir una altra relació, però òbviament ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
2: Amb aquest senyor, que tenia fills abans, eh?
3: Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell, i va haver-hi una que em va impactar moltíssim, perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla, i li deia... més o menys, no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música, i sembla ser que ell inclús es va com a enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen
2: sí,
3: que
2: geni,
3: Mozart
2: sí.
3: era com una persona molt sí, moguda, molt. I sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa, obedient,
2: tranquil·la,
3: i es veu que el seu germà revelava, no?, en el sentit de dir-li, digue-li al pare que no et vols casar, no?, així una miqueta d'estar per casa, no? I sembla ser això que ell no li va agradar, perquè és probable, diuen, que entre ells dos van passar molt temps junts composant. Uh-huh. I de fet, hi ha molts dubtes respecte a si part de les obres de Mozart
2: del principi,
3: del
2: no?
3: principi van ser inspiració de la seva germana, o inclús algunes parts les va arribar a composar ella. Bueno, això suposo que serà molt difícil mai trobar, saber si realment va ser així, no? La seva història realment és la història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, uh-huh. tocant qualsevol tipus d'instruments. La composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen,
2: sí,
3: que vam parlar l'altre
2: la
3: dia, ja composaven. En el món més monàstic, potser, la Clara Schumann també va arribar a dir que ella doncs, no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que... Bueno, la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que és la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del 19, principis del 20, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
2: les músics
3: en el món de la música clàssica. De la Marianne us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís. Perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? Que doncs, jo faig el que vull i trencaré totes les normes. No? Realment és una història avorrida, no? En el sentit de que ella, si el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix. Perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
2: Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà, i va anar per totes les corts, perquè el pare deuria guanyar. A mi em recorda el pare, em recorda pares d'alguns...
3: Del futbol.
2: Sí, futbolistes, esportistes, anava a dir, no anava a donar, d'esportistes que es guanya la vida versus els seus fills,
3: correcte.
2: No? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell moment.
3: Amb els dos.
2: Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts
3: europees. Clar, quan eren petits... el sexe quedava com més diluït, no?
2: Sí, que sí, el gènere era un tec, mira que divertit, sí.
3: Inclús, de fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. I per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat a una fosa comú, doncs ella, com... va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fosa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, al castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris soc una mica morbosa, m'encanten.
2: No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
3: Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixi'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg, i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic, i ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
2: Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò, una xinxeta no? A la història de les dones silenciades, omeses i emmudides, no? I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
3: A vosaltres.
2: Gràcies. Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marianne Moss. Ara has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 4 de la matinada.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindrem un servidor, Víctor Pérez, com a presentador i, com sempre, Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Tornem. Després de 3 setmanes, eh? Sí. Què ha passat aquí, dirà la gente? No ha passat nada grave, por suerte. Primer a Núria li va passar una cosa,
1: sí,
0: que si vol pues la pot explicar mitjanament.
1: Bueno, que em van operar d'un quiste, una cosa senzilla, bueno, però clar.
0: I vam dir, pues una setmana sense programa, no passa, sí, res. Després el senyor presentador se puso malo també, d'una altra cosa que no diré, però més greu. Però bueno, estava bé, nada grave de... Vamos a ver series igualmente.
1: Sí.
0: O sea, això no ha canviat, que ara queda dir que una setmana sense veure sèries i quina acumulació de coses.
1: Ja, ja, això...
0: No és el mateix que veure pel·lis, eh? Això de seguir sèries. Mm. En una setmana se te va a la olla i ja tinc com 4 o 5 temporades pendents per començar. Bueno.
1: Mm.
0: Però bueno, parlarem de moltes sèries que ens han quedat allà en el tintero, però com a protagonista avui tindrem per primer cop una pel·lícula que mai ho hem fet, mm-hmm, i serà la pel·lícula de Peaky Blinders. I és que divendres passat va arribar aquesta esperada cinta que serveix com a seqüela a la sèrie de la BBC, en aquest cas amb Netflix estrenant-la a nivell global. Ja veurem què ens ha semblat. Hi ha moltes opinions dispars sobre la pel·lícula i els estrenats, tot just amb l'arribada de la Setmana Santa, doncs tenim les plataformes que es posen les piles, però al mes d'abril ja veurem que és quan comença lo gordo, no? Mm. Doncs dit això, anem ja a repassar, com sempre, estrenes i actualitat d'aquesta setmana.

0: Doncs en aquest període que no hem fet programes va sortir una de les notícies que més bombes, no?, aquest any, i que havíem de parlar, evidentment, perquè hem anat seguint això, i és que al final Netflix doncs no ha comprat Warner Bros.
1: Doncs sí, la gran disputa televisiva ha arribat al seu final. Netflix va retirar-se de la compra de Warner Bros. I Paramount va intervenir per fer una oferta molt superior a la de Netflix. Ted Sarandos, el CEO de Netflix, va explicar que l'oferta anava per bon camí, però que finalment no va quadrar financerament. L'última oferta de Netflix era de 83 bilions de dòlars i la de Paramount va ser finalment de 111 bilions de dòlars.
0: Nosaltres sempre crítics amb que Netflix es fes amb Warner, però resulta que això és pitjor, Núria.
1: Sí.
0: Llavors no... Nos callamos.
1: Sí.
0: No? Tindria que haver sigut... A veure, preferíem Netflix, veient el que ara explicarem per què, no? De Paramount. Però, home, la OPA hostil, modo succession, s'activó, no?
1: Sí, és una mica allò que diuen, no?, de mejor enemigo conocido que no por conocer, no?
0: Sí.
1: Una mica així.
0: Totalment cert.
1: Jo a mi el que em fa més por per part de Paramount, bueno, ja ha sigut la crítica que ja ha tingut, que és tot el tema del sionisme, és a dir, hi ha molts caps de... O sigui, en general hi ha sionisme a tot Estats Units i Hollywood especialment, però Paramount es veu que és una bogeria i, bueno, això pues, pot afectar també, però a part això que poden canviar moltes coses i sobretot també les aliances que té Paramount amb Trump
0: és
1: i gent de dretes, especialment.
0: Paramount, al final, doncs, no me'n recordo el nom, però bueno, el seu cognom, l'Ellison, és el, pues, el jefe, no?, de la Paramount i, bueno, té una amistat bastant cercana, no?, a Donald Trump. I a part de Warner nosaltres ens interessa més el tema sempre, pues, no?, d'audiovisual i tal, però Warner també, pues, té cadenes de televisió com la CNN i la CBS, no?, que no deixen de ser, pues, una de les cadenes més importants del món a nivell també de notícies. I, pues, indirectament, no?, seria com que Donald Trump, pues, està comprant, o no sé si comprant, però, bueno, influenciant bastant, pues, mitjans de comunicació que estan habitualment en contra d'ell i que sempre quan li pregunten, pues, diu, no, a CNN no, fake news, no? Pues, llavors, bueno, pues a Trump li va bastant bé, no?, aquest moviment, que per cert, a Netflix, també et dic una cosa, quan va sortir la notícia, va pujar un 12% les seves accions. I va guanyar més de 3.000 milions per una penalització que va tenir que pagar-li Warner, en aquest cas va ser Paramount també qui li va pagar, però bueno, no sé si Netflix potser tampoc ha perdut tant, però sí que és veritat, evidentment, que a Netflix li importava molt aquesta marca Warner, no?, com de prestigi, jo crec.
1: Sí,
0: no?
1: Però sobretot jo crec que també la insistència de Paramount, no?, que crec que van fer l'oferta com no sé quantes vegades i totes les vegades Warner ho rebutjava. Jo crec que no ha sigut fins que han fet com una oferta bastant més gran que la de Netflix que llavors han tirat endavant. Però vaja, vull dir... Clar, al final Netflix ja té aquest reconeixement. Llavors, vull dir, tenir Warner hagués sigut com encara més, però, bueno, encara... Vull dir, són una gran potència.
0: Veurem què passa. Mentre a nosaltres no ens toquin HBO... Que, que HBO segueixi sent el que és, veurem, potser no, eh? Potser acaba sent una cosa pitjor, no ho sabem. De moment continua sent el que és i, bueno, no veurem això que ens imaginàvem veure HBO dins de Netflix o alguna cosa així molt estranya, però això pues, ja no passarà. I també s'havia de comentar el tema de que Paramount aquests diners amb el que ha pagat, no?, aquesta operació, o pagarà, doncs, pues, provenen de fons d'inversió d'Aràbia Saudita i Qatar, que al final pues, bueno, estan vinculats amb els governs d'aquests països, no? Bueno, no sé què opinarien els votants de Trump d'aquestes coses, no?, que després són els més racistes.
1: Yeah,
0: això. Sí,
1: bueno, sí, però la pela els interessa, vull dir.
0: Llavors, que... bueno, sí. Aquestes coses passen al món i és un tracte que sembla que nosaltres, com diem, parlem de cinema, de sèries, però al final també afecta molt més enllà d'aquestes dues coses. Doncs, bueno, veurem. Evidentment, encara ha de passar per temes judicials i tal, que es confirmi, però bueno, té pinta ja que el 99,9% pues, passarà aquest tracte. Anem a començar ja a parlar així més de sèries del que ens agrada, de cotilleo, de sèries com Bridgerton, no?, que no vam poder comentar la quarta temporada perquè
1: pues,
0: passó aquesta cosa, no? Però bueno, ara la comentarem per ahí d'alguna manera. Però hem de comentar que la cinquena temporada, la següent, doncs ja ha entrat en producció.
1: Doncs sí, després del gran èxit de la quarta temporada, Netflix ja ha començat a rodar la cinquena entrega dels Bridgerton. Al contrari del que podien pensar molts fans, aquesta serà protagonitzada per la Francesca i la Micaela. La temporada situarà 2 anys després de la tràgica mort d'en John, amb la Francesca i la Micaela retrobant-se. La Jess Brownell, showrunner de la sèrie, ja ha expressat la seva emoció per aquesta temporada, que per fi posarà al centre una parella queer femenina.
0: inesperat, no? Aquest moviment de protagonisme d'aquests personatges que sabíem que el tindríem, no? Perquè els llibres també és així. Però potser aquesta següent temporada dèiem que rumorejava, no?, que ara va ser l'Eloïs, la protagonista, pues al final haurà d'esperar una miqueta més, no?
1: Sí, jo crec que això és... O sigui, veurem com va la temporada, però sí que és veritat que en això estic una mica d'acord, que potser sí que semblava que era el torn de l'Eloïs, que era una temporada que jo crec que ja es portava arrastrant bastant. I també potser una mica per la trama, és a dir, el fet aquest que han de passar com 2 anys i tal, potser el fet que sigui com una temporada seguida a l'altra no dona aquesta sensació de que hagi passat tant de temps. Mm. Però bueno, ells sabran lo que hacen, así que...
0: Sí, sí, nosotros no somos nadie. I bueno, a veure, lleugerament ho comentarem, però la quarta temporada, que no vam tenir ocasió, a mi em va semblar increïble.
1: Sí.
0: S'ha de dir que molt a prop de la segona, molt, molt a prop. Una segona meitat, la primera va estar bé, però la segona meitat molt potent.
1: Sí, jo vaig quedar super encantada. Els últims capítols em van semblar boníssims. I no ho sé, vull dir, i la Sofia Albenit, ja la primera meitat estava molt bé, però és que aquesta segona jo crec que encara molt més potent, sí. Els personatges en general, i és el que vaig dir, que van millorar molt, molt el tema de el repartiment de trames, vull dir, crec que va quedar molt bé, molt encertat, tots els personatges tenien el seu objectiu, i sobretot em va agradar també molt la Francesca i el seu dol, vull dir, em va semblar de les coses més encertades de tota la temporada, o sigui que supercontenta, i si segueix en aquest camí, a veure...
0: Per mi també, la Francesca, el que més em va sorprendre i el que més em va agradar, de segona, l'episodi aquest centrat, no?, en el dol d'ella, m'ha semblat boníssim, amb un guió, vamos, sorprenent, o sigui, dels millors capítols de la sèrie, sens dubte.
1: Sí.
0: O sigui que, bueno, llavors, per aquesta part, pues, tinc ganes, no?, de veure la nova temporada, perquè l'actriu em va sorprendre moltíssim, o sigui que, bueno, veurem com surt aquesta nova entrega, que serà bastant diferent, no?, del que hem vist fins ara a Los Bridgerton, a veure si hi ha queixes por ahí, no sé, jo crec que el fandom de Los Bridgerton és bastant obert de mires, en general. Crec jo,
1: Bueno, bueno. Llegeix per tot.
0: Em sorprèn. I, bueno, parlant d'aquest tema, pues, això té a veure una miqueta amb la sèrie de Harry Potter, no? Perquè tenim aquí un personatge canviat, Snape Rastafari. Ara parlarem d'aquest personatge, que és meravellós. I és que, per fi, de forma sorprenent, tampoc ho esperàvem, no?, aquesta setmana, doncs hem tingut les primeres imatges oficials i el primer teaser / tràiler de la sèrie de Harry Potter.
1: Doncs sí, ahir van sortir les primeres imatges de la nova sèrie de Harry Potter d'HBO Max. La cadena va llançar un teaser de 2 minuts de la primera temporada, que se centra en el llibre de Harry Potter i la pedra filosofal. En el metratge podem veure personatges com en Hagrid, la professora McGonagall, l'Snape i, evidentment, els 3 protagonistes, en Harry, l'Hermione i en Ron. S'han vist algunes escenes que ja podem identificar, com l'arribada de la primera carta en Harry o els primers partits de Quidditch.
0: Sorprenent, com diga, aquest llançament ja aquesta setmana, i sobretot ja tenim, pues, data d'estrena, no tenim el dia, però sabem que serà el Nadal.
1: Sí.
0: Bueno, a nivell de màrqueting, què hem de dir, no?
1: És que havia de ser... O sigui, si no era Nadal, és que fatal.
0: Estava molt ben pensat, la veritat. Veurem, també molta gent ja començava a dir, però esto saldrà de golpe, en partes... A veure, si en HBO, si no surt setmanal, és per matar-los.
1: Sí,
0: si ara canvia la seva manera de metre sèries, és una vergonya.
1: Sí,
0: i més amb Harry Potter, no? Que segons paraules dels CEOs de Warner i d'HBO, és el projecte més gran de la història d'HBO. Bueno, ojo, jo ja estoy dentro. Doncs veiem imatges d'aquest teaser, que a mi personalment ja he de dir que a mi m'ha agradat moltíssim. I told you. You are a normal boy. You're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special about you. I've always wanted to know about my

0: Hi ha coses que, o sigui, és a dir, de moment no hem vist res, és a dir, tot el que surt al tràiler és bastant normalet, és a dir, en el sentit que no hi ha res com màgic, no es veu res d'efectes visuals i tal, que hi ha molta gent que potser està pensant que potser encara estan treballant-hi i per això no ho sé, però bueno.
1: Jo coneixent HBO, o sigui, el tràiler m'encaixa perfectament. O sigui, vull dir, si aquesta sèrie fos de Netflix o Amazon, hi hauria 87 trucs de màgia al teaser. A veure, d'una sèrie d'HBO ens esperem una cosa més... Sin Harry Potter, també és veritat, però més entre comets adulta.
0: Sí.
1: I jo crec que està bé que marquin aquest to des del principi del teaser. O sigui, les primeres imatges que hem vist de la història d'aquest projecte, ja que siguin aquests segons amb els Dursley, aquest bullying a Harry Potter, jo crec que ja marca el to de com serà la sèrie.
0: Yeah.
1: I m'agrada que es diferenci, sobretot a mi que m'agrada més és que ja veiem només amb aquestes imatges que es vol diferenciar també de les pel·lícules.
0: Mm.
1: I això és el més important. Jo el que no volia és que fos un remake de les pel·lícules, quan és una nova adaptació.
0: Sí,
1: que les pel·lícules no són originals, estan basades en una cosa.
0: Mm.
1: I el que jo no, em donava molta por era això, de que, que sigui tot el mismo que les pel·lis. Com, bueno, almenys es veu diferent, visualment sobretot, que si Hogwarts ja es veu diferent, això és el que a mi m'interessava, i de moment això està aconseguit. Veurem després si les coses surten bé. Això ja és un altre tema.
0: Clar, després ja es veurà a nivell adaptatiu i a nivell de ritme, sobretot, jo crec. I a mi em fa més por perquè, clar, és veritat que el to dels primers llibres és bastant més diferent de després quan comencen a complicar-se les coses, bàsicament. Sí. Llavors, és això que potser em planteja com aquest to més seriós, com arrencaran tota la història i sobretot els tres personatges, que al final les primeres pel·lícules o els primers llibres és com tens aquesta estima com molt de carinyo, no? Són nens i tal. Llavors crec que a veure si aconsegueixen trobar aquest punt de que, òbviament, no serà una sèrie infantil, però com que no sigui massa adulta, ja no és començar.
1: Ha de ser per tots els públics. Warner sap el que està fent i Harry Potter no poden fer tampoc una sèrie superadulta, evidentment.
0: Sí, sí.
1: O sigui, això està clar. Veurem, és una sèrie que jo crec que el seu gran repte, sobretot, serà a partir de la temporada 4, o sigui, la segona meitat d'aquesta adaptació, que és on ha de dir, mira, puc millorar les pel·lícules, sobretot, hi ha més queixa, sempre hi havia més queixa de les pel·lícules. Sí. Però és que les tres primeres pel·lícules són pràcticament perfectes, tant a nivell d'adaptació com a pel·lícules.
0: Sí.
1: O sigui, hi ha poc a millorar, no? Llavors també és un repte, aquesta primera temporada, enganxar tothom i dir, mira, esto val la pena. O sigui que el repte és gran, veurem com els hi surt HBO, però de moment pinta bé per les imatges. Ara, el de Snape és, bueno...
0: Maia.
1: És de cárcel, jo ho sento. O sigui, ho sento perquè és que no es pot comprar. També he de dir que l'actor de Draco, ojo, vamos a ver, a mi no m'acaba d'agradar
0: massa. Sí, però clar, només he vist així un fotograma petit, llavors...
1: Però ara, els tres protagonistes...
0: Sí, encaixen
1: meravellós,
0: perfecte.
1: Meravellós. Sí, sí. Doncs passem a les estrenes ja de setmana, ja parlem d'aquesta sèrie de Harry Potter quan surtin més coses, que ja sembla que ja van sortint. I el primer ens porta a Marvel, que porta una molt bona ratxa, ja ho dèiem, i ahir mateix va estrenar la segona temporada de Daredevil, Born Again, a Disney+, que se centra en el Mark Murdock, un advocat sec amb habilitats superdesenvolupades que lluita per la justícia des del seu bufet enfeinat, mentre l'antic cap mafiós, el Wilson Fisk, emprèn una carrera política a Nova York. Quan les seves identitats passades comencen a sortir a la llum, ambdós es veuen abocats a un enfrontament inevitable. Una sèrie que seguia, no?, l'estela de la sèrie de Netflix de Daredevil, una continuació directa, que molta gent deia serà un remake, un reboot, és una quarta temporada encoberta i aquesta seria una cinquena temporada d'aquesta sèrie Daredevil, que per molta gent pues, era de les millors sèries que s'han fet de superherois, estic d'acord, és molt bona, i unes molt bones crítiques per aquesta segona entrega. Jo hi vaig veure el primer episodi, comença molt bé, així que Marvel continua la bona ratxa. Veurem si la continua amb Spider-Man i Vengadores, però abans veiem imatges de Daredevil.

0: Espero que puedas andar, porque no pienso llevarte.
1: ¿Sierra o pala?
2: Doncs una sèrie també que recupera personatges antics d'aquesta secció de Marvel Netflix, com Jessica Jones, o Punisher, que per cert, t'ha de dir que Punisher tornarà també amb un especial de televisió el 12 de maig. Un especial de televisió que Marvel, això és que fa una

0: episodi com a especial d'una horeta o així, una minipel·li del personatge, pues, i la traurà també després d'acabar aquesta segona temporada d'Daredevil. Així que vaus a top. I Punisher sortirà la pel·lícula de Spider-Man, també, perquè va sortir el tràiler en aquestes últimes setmanes. Així que, bueno, estamos más vivos que nunca. Marvel, no? Jo estic molt content. La Núria, sé que no ha vist res de tot això, d'Daredevil.
1: No, m'haig de posar al dia perquè no...
0: Però la pel·lícula de Spider-Man te lo vas a encontrar.
1: Bueno, sí.
0: Quin remei.
1: Sí, sí.
0: Veurem el to, també. Aquests personatges tenen un to més, com, més violent i potser una pel·li com Spider-Man, veurem com encaixen, com ho fan. Mm-hmm. Però bueno, ja dèiem, és un any molt important per Marvel. Veurem, esperem que jo vull que surti bé. Però bueno, lo de Vengadores ja sabem que és una cosa ja que, bueno, sí, és un melón por abrir.
1: Veres tu, jo crec que serà o horrible o fantàstic.
0: O fantàstic, no hi ha pel mig, no? Sí. I a part que s'estrena el mateix dia que Dune parte 3. Bueno, això és un moviment... no sé qui té més valentia.
1: Sí.
0: Jo crec que els de Dune tenen més valentia, però sí, Vengadores... Diners guanyada segur, però hòstia... Mm. Bueno, veurem les dues al cinema, això segur, no?
1: Sí.
0: I anem a comentar ja el segon estrena de la setmana, que el tenim avui mateix ja disponible a Movistar Plus, que és Por 100 millones i que se centra l'any 1981, quan tres mecànics de Saragossa, l'Alfonso, Jorge i en Salva, angoixats pels deutes i després de mesos sense feina, decideixen segrestar el màxim col·legiador de la Lliga, Enrique Castroquini, el davanter del Barça. A canvi de la seva llibertat, demanen 100 milions de pessetes, però descobriran que la vida no és com les pel·lícules i que ser dolent quan ets bo no és gens fàcil. Bueno, para secuestrar a alguien hay que ser un poquito malo. Sí. Yo creo, pero bueno, no lo sé. Hablo desde la inexperiencia del secuestro. Aquesta sèrie, com dèiem, pues, està basada en aquest fet no mític de la història, jo crec, d'Espanya, però sobretot no, d'esportiva. Jo tinc la portada a casa meva, el meu pare té de quan van segrestar el Quini.
1: Hola.
0: La portada d'ahí del periódico, datos curiosos. Però bueno, més enllà d'això tampoc sé massa d'aquesta història, però bueno, avui la tenim a Movistar Plus i és una minissèrie de 3 episodis. O sigui, que és d'aquestes... que se ve en un ratito.
2: Pero vemos a Simonsen, que recorta a Serrat, ve a Quini, la pone dentro. ¡Gol de Quini! ¡Gol de Quini! ¡Ahí está el asturiano!
3: ¿Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas?
4: Le metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia, y ale.
3: Dejar a España sin fútbol. ¿Tú sabes lo que es eso?
5: Que nos echan de casa.
6: Nos echarán si no pagamos.
5: ¿Cómo?
7: Siendo buenos, no nos han hecho ni puto caso. Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol.
8: Lo primero, necesitaremos un zulo donde retenerlo. Es importante que nadie note nada raro en nuestro día a día.
9: Pobritas, ¿no? Lo que nos faltaba.
8: Para eso será imprescindible crearnos una coartada sólida.
4: Tú y yo, en el concurso de la tele de la Juventud Baila.
10: ¡Que me ando al trabajo, que empiezo mañana!
5: Y vamos a tener un...
0: Doncs amb un toc de comèdia, aquesta història, pues, com dèiem, narra aquest fet amb el Quini secuestrado, que si veus les imatges de quan l'últim partit que va fer amb el Barça abans d'això, i després de que bueno, lo soltassin, mare meva. És brutal, eh? És un fet que ara no ens imaginem. T'ho imagina't que ara secuestren a Lewandowski.
1: Sí, sí, sí.
0: Quatre setmanes. És una cosa curiosa. La sèrie està creada per l'Oriol Capel, per ser que va ser guionista d'Aida o Siete Vides. Per això potser el toc còmic aquí també pues, es nota en aquesta sèrie. Doncs anem a l'última estrena de la setmana. En aquest cas és una sèrie més veterana que tenim a Apple TV i que arriba demà la seva cinquena temporada divendres i es diu Per a tota la humanitat. És una sèrie que explora què hauria passat si la carrera espacial mundial mai hagués acabat i la Unió Soviètica hagués aconseguit superar els Estats Units com a primer país a fer arribar un home a la Lluna. Una sèrie que sempre els crítics han posat molt bé i tota la gent que conec que l'ha vist diu que està genial. No té ni el placer de veure-la Per a tota la humanitat. Però va ser una de les primeres 3 sèries de la història d'Apple. Al novembre de 2019, que es van estrenar 3, va ser aquesta, The Morning Show, esa maravillosa sèrie. I sí, una sèrie de Jason Momoa que també tenia una pinta, bueno, d'aquella manera, sí, no? Quan Apple no era l'Apple que conocíamos, no? Però bueno, aquesta sèrie, en tot cas, sí que ha sortit bé i així llueix aquesta nova entrega.
11: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
12: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
13: El mayor descubrimiento de la historia.
12: Tenemos que aprovecharlo.
14: La intención es que mi gobierno le devuelva el control a la Tierra. No podemos seguir destinando dinero a Marte.
15: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
14: Nosotros no vamos a ceder. Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
15: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza.
0: Doncs una sèrie també que, bueno, com sempre diem amb Apple, ciència-ficció i Apple sempre sol ser una bona combinació, molt bons efectes visuals. i que diem, pues, les últimes temporades, ja dic, va començar amb notes com de 6 i pico, no sé què, ja va quasi per el 8 i pico, sí, bueno, sí, que ha crescut, sembla, en les temporades. Jo la tengo en la watchlist, potser, jo prometo que algun dia potser la veig. Bueno, no, de moment no serà així, Núria, no?
1: No, de moment no. És que hi ha moltes
0: tenim
1: coses
0: feines,
1: per veure.
0: Tenim sí. feina que fer. La Núria està veient The Voice, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, avui m'he acabat la segona.
0: Has acabat la segona? Sí. Ui, després et pregunto, llavors, cosites, no? Han passat. Sí. Bueno, doncs anem a deixar ja els estrenes d'aquesta setmana i anem a parlar a la seva setmana d'una pel·lícula. Veurem si és el primer cop que passa o serà l'últim, no se sabe. I és Peaky Blinders, El Hombre Inmortal.

0: Doncs amb la sintonia mítica de Peaky Blinders, que a l'última temporada, si recordes, Núria, no va sortir en cap episodi, sí, de forma lamentable. Però en aquesta pel·lícula, d'aquella manera, sí que surt. Per mi, la millor escena de la pel·lícula, sí, la pel·lícula que diré ja que la paraula és dantesca. ara parlem, però no em vas a rir. Una pel·lícula que... Va, Núria, explica de què va. L'hi va explicar jo, però és que me da ràbia.
1: Doncs es situa a Birmingham al 1940, enmig del caos de la Segona Guerra Mundial. En Tommy Shelby torna d'un exili autoimposat per enfrontar-se al seu pitjor moment. Amb el futur de la família i del país en joc, en Tommy ha d'enfrontar-se als seus propis dimonis i triar entre enfrontar el seu legat o cremar-lo per complet.
0: Una pel·lícula, que està protagonitzada, evidentment, no?, pel Cillian Murphy, que... Tot i el que sigui, la pel·lícula l'estimarem per sempre igual.
1: És que...
0: Ell no tiene culpa de nada.
1: És mi perfecto.
0: Ell no ha fet el guió. L'ha fet Steven Knight, el creador de Peaky Blinders. Dèiem que com a director estava Tom Harper, que va ser un dels directors de les primeres temporades de Peaky Blinders, i que per això jo tenia bastanta esperança. Una Peaky Blinders més primigènia, doncs pues no, olvídate. I al cas, pues, tenia molta gent que s'incorporava de gran renom, com Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan o Stephen Graham. Bueno, llavors... Pues hi havia expectatives, no?, aquesta pel·lícula, després d'un final, que jo crec que va ser un molt bon final, el de la sèrie, la veritat. Però bueno, arriba aquesta pel·lícula de Netflix, d'una hora 50, que bueno, no sé, a mi m'ha deixat bastant dolido, vols dir.
1: Sí.
0: Però bueno, veurem què li sembla a Núria, i abans, pues, veiem les imatges d'aquesta pel·li.
2: You live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son. How does it feel to be a poor but I'm from a nail? Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again.
3: I can't help him because I'm not that man anymore.
4: I need to know that you are willing to take part in an act of treason that will decide this war for Germany.
5: The world don't give a fuck about me, and I don't give a fuck about the world.
6: I've heard you decided this wasn't your war.
5: It is now. How's it feel to be a
7: freak among the freaks? I'm looking for your son.
8: Who the fuck are you?
9: Everybody stay calm, because this man, ladies and gentlemen, is Tommy Shelby.
10: Who the fuck is Tommy Shelby?
7: Perhaps someone should explain to him who I am.
0: Nosaltres sabem, no?, qui és Tommy Shelby, però sembla que en aquesta pel·lícula els que ja han fet això no ho saben. Bueno, jo, si hi ha gent que ha gaudit aquesta pel·lícula, me n'alegro moltíssim, m'agradaria ser una d'aquestes persones.
1: Sí.
0: Però jo no puc, Núria, amb això. No sé què ha passat.
1: Han passat moltes coses.
0: Sí, hi ha moltes coses, d'aquesta pel·lícula de parlar.
1: Sí, jo crec que... O sigui, hi ha moltes coses, i jo crec que si... realment t'agrada la sèrie i coneixes la sèrie, coneixes els personatges i tal, és que cada decisió de guió o la majoria de les decisions de guió en general de la pel·lícula és que me xirriaven totes, en plan de dir que no tenen ninguna coherència amb el que s'explicava a la sèrie o les coses que s'establien a la sèrie, sobretot per part dels personatges i de certes coses que fan. Una, això. Dos, el tema de que es nota que els Peaky Blinders estan fets perquè sigui una sèrie. Llavors, en una pel·lícula d'una hora 50 no em pots presentar 3-4 personatges nous i pretendre que puguin encaixar-me en la història. Perquè, al final, els personatges nous, tant el villano este, que és el nazi, la Rebecca Ferguson i el fill, el Barry Keoghan, queden molt explicats a mitges i no s'entén molt bé el paper que fan, o acaba tenint com una mena de paper com molt... molt superflu, molt superficial. I I llavors jo crec que això també acaba arrastrant el moment final de la pel·lícula, que se suposa que ha de ser una cosa superàlgida i no sé què, i et quedes amb una fredor i amb un... Vull dir, amb un, una sensació al cos que no és bona, que estàs...
0: És el pitjor que... O sigui, el que passa... Després parlem amb spoilers, eh?
1: Sí, sí.
0: Però el que passa al final de la pel·li, o sigui... Alguna vegada ens ha passat en altres pel·lícules i sèries de, que passa certa cosa i si no sent res tenim un problema molt greu.
1: Sí.
0: Però bueno, una pel·lícula que, diem, passen moltes coses i moltes decisions amb personatges importants de la sèrie que, per dir així, per mi se'ls carreguen a la majoria. Jo, sí. Jo vaig aprendre que esto no existe.
1: Sí, sí, sí, no, totalment, sí, eh? Jo...
0: Em passa la... Tinc la mateixa sensació, encara que jo crec que ha sigut pitjor en aquest cas, eh? Però semblant a la pel·li de Breaking Bad. La pel·li de Breaking Bad, sent millor que aquesta, crec jo... També és una cosa que jo prefereixo pensar que, bueno, que no existeix i ja està, perquè tampoc ni feia falta. Però en aquest cas sí que podia ser una pel·lícula que fes falta, la Peaky Blinders, perquè sempre ho hem dit, el tema de la Segona Guerra Mundial encaixa perfectament temàticament amb, amb tota la sèrie anterior. Llavors, pues es podia fer una gran pel·li. Però em dóna la sensació, que, sobretot aquests personatges nous que ens presenta la pel·lícula i que són actors tan bons com la meva, si vull dir, ja ho hem dit abans, Tim Roth, Barry Keoghan... És que no sembla Peaky Blinders. Jo no veig Peaky Blinders a la pel·lícula. O sigui, comença la pel·lícula al principi, crec que va de més a menys completament la pel·lícula. Al principi és com, bueno, vamos a ver.
1: Sí.
0: Veus allà el Tommy en sumacions, com, bueno, puc entrar a la pel·li. Mm. Però ja és que su Rebecca Ferguson, personatge tan dolent, sí. Tan mal escrit, tan cliché tot.
1: Total.
0: Que, pobre mujer, no?
1: Sí,
0: o sea, se merece más.
1: I a més tenir en compte que a Peaky Blinders, vull dir, hi ha una quantitat de personatges femenins que estan tan ben escrits, vull dir, començant per la Polly,
0: la
1: Ada, la dona d'en Tommy, vull dir, és que un montón de gent, la Grace, vull dir, és que...
0: I és el mateix guionista.
1: O sigui, és que no s'entén.
0: És molt estrany, és molt estrany.
1: I a més l'excusa aquesta de la gemela, és que m'ha preguntat, és molt de telenovela,
0: És que no podem parlar d'aquesta pel·lícula sense spoilers, és que és tremendo. I una pel·li que ja diem, o sigui, a mi el tema del fill i tot això, és que no em sembla malament, és la superficialitat que deies tu que té tot, tot tan cliché, tot tan Netflix, al final.
1: Total.
0: Que al final la sèrie, o sigui, la pel·lícula també està produïda per la BBC, però dona la sensació que és una pel·lícula molt tamada de Netflix, quan Peaky Blinders pues, no era una sèrie de Netflix, i es nota, evidentment, des de lo visual fins a tota la producció, i es nota massa, jo crec que en aquesta pel·li, que em sap, ja dic, molt greu, sobretot per un final... Que a mi, si jo conec... O sigui, tres persones de la meva família han vist la pel·lícula, les tres pensen igual. Si les tres han dit, jo
1: diré
0: que això no existeix. O sigui,
1: sí,
0: vull dir, és bastant a l'unísono, no? Des de la crítica, tampoc ha tingut massa bona crítica la pel·lícula. O sigui, no estamos solos.
1: Sí.
0: No? O sigui, vull dir, no és una cosa nostra que siguem uns haters, no?, d'aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: Però, home, jo crec que es podia fer bastant millor. Després, o sigui, jo crec que és una pel·lícula que... No sé si en mitja hora més hauria estat millor, eh? Però em dóna la sensació que és molt curta, també, que tot passa molt ràpid, que ha que ir a por faena, és com, bueno, a veure, no sé si m'està prenent per tonto, també, una mica la pel·li, sinó en alguns moments. Els moments com impactants, el que dèiem, sobretot al final, però hi ha més moments impactants a la pel·lícula que em donen igual. O sigui, em donen igual, i jo crec que busca més l'impacte de... mira, hòstia, què acaba de passar? És com, ja, però és que... Em pots matar tres personatges que si no hi ha un desenvolupament, no hi ha una història ben escrita, em dóna igual.
1: Sí.
0: O sigui, no em genera res. L'impacte per l'impacte no val res, no? Llavors...
1: I a més tenint en compte que els Peaky Blinders, en general, sempre a les temporades, o sigui, hi havia com certs moments, no? Àlgids de dir que hi havia potser baralles al carrer o coses així, però eren com certs punts de la temporada, és a dir, la majoria de temporada era bastant tranquil·la, entre cometes. Vull dir, no passaven coses molt grosses constantment. I clar... comprimir-ho tot en una pel·lícula és un problema. I el que deies una mica el tema de que Netflix ha ficat molta mà i és que es nota moltíssim i també en el guió en general. O sigui, la quantitat de vegades que repetien i repetien la mateixa informació tota l'estona, que era com, tio, dius una cosa
0: diferent.
1: El que sempre
0: diem és que Netflix escriu les coses perquè si estàs amb el mòbil t'enteris.
1: Exacte.
0: I això no ho diem nosaltres, ha sortit... informacions des de la pròpia Netflix, dins fons de Netflix que han parlat d'això, de com s'escriuen pel·lícules per tema d'algoritmes i temes de que la gent pues, es pugui enterar de la pel·lícula o de la sèrie sense estar al 100% atenta. I bueno, pues a les proves nos remitimos.
1: Sí, no? I a més que Peaky Blinders sempre ha sigut una sèrie que jo crec que ha jugat molt amb els dobles sentits, amb les metàfores, amb el que no es diu inclús, vull dir, totes aquestes coses sempre hi ha hagut molt de joc a les converses i per això jo cada vegada que veig alguna escena antiga de la sèrie és com, val molt la pena mirar-la per això, perquè vas notant coses que potser al principi no te n'adonaves i vas traient coses noves, i jo tinc la sensació, aquesta pel·li la tornaria a veure i no veuria totes aquestes coses. Vull dir, què és això? Els ha faltat aquesta subtilesa i potser el treball, no?, de buscar com aquest segon fons i el sentit de la pel·lícula, que jo crec que, per mi, jo no sé d'on lo veo. O sea, però bueno.
0: No, i també hi ha decisions de personatges que, no me les crec.
1: N'hi ha una que... És que los mato.
0: Hi ha moltes. O sigui, ara, a mi, que, o sigui, la trama, parlant, que la trama principal no és... veiem el Tommy que està com així exiliat i tal, i que al final pues, la pel·le el que vols que compris és que ell torna, no?, pel tema del seu fill, i és que jo això ja, primer d'allà és que no compro. O sigui, que torni, o sigui, vull dir, no hi ha raons perquè jo em cregui que torni.
1: Sí.
0: O sigui, a la trama ja amb el seu fill i tal, bueno. Que he de dir que el Barry Keoghan, a mi hi ha molta gent que diu fins i tot que l'actor que tampoc li enganxa. Jo personalment no crec que sigui un problema de l'actor. O sigui, jo crec que és un problema de que la pel·li pues, està com està i té la qualitat que té.
1: Del guió,
0: però sí. L'actor jo el veig que encaixa perfectament en aquest món. Però el que passa és que està metido un calzador com els altres personatges nous. Llavors, pues, sembla que no sigui la Peaky Blinders, no?, que coneixem. Però jo ja dic que per mi el pitjor de tot, i llavors con spoiler ja, i si no has vist la pel·li, adeu, és per mi lo de l'Arthur.
1: Lo de l'Arthur. És que és tan criminal.
0: És crimen, però històric.
1: Però és que, o sigui, no té cap sentit, però és que és zero... a nivell de personatge del Tommy. El Tommy, que tantes vegades havia salvat a l'Arthur, encara que s'han... O sigui, el tio des del minut zero estava amb el tema de les drogues i de tenir problemes de salut mental i tota la movida amb el seu pare. Vull dir, tenia tot això que ho anava restant tota la sèrie i el Tommy sempre, tot i totes les coses que han passat, sempre havia defensat el seu germà d'una manera o altra.
0: Sí, sí.
1: I que de cop ara... perquè, o sigui, perquè s'havia drogat no sé què i havien tingut una baralla. Faci això. És que no té cap mena...
0: És de telenovela barata, no? No,
1: totalment.
0: Sigui. I a part la peli et fan donant girs, com de, no, se suicidó, no, pasó esto. Ah, no, que pasó esto, en verdad.
1: Sí.
0: Com, a veure, però basta allà. Sí, vull dir... O sigui, per posar en context, recordem que l'actor que feia d'Arthur no va poder participar a la pel·lícula per problemes a la seva vida real amb drogues i addiccions.
1: Sí.
0: I ells han decidit... no és el primer cop que passa això, i ja, també amb actors, amb sèries que han tingut casos d'abusos sexuals, va passar amb el Kevin Spacey, per exemple, casos així, no?, que hi ha hagut personatges principals que s'han hagut d'apartar de la sèrie per raons pues, fora del propi rodatge, i bueno, però a veure, això no implica que hagis de prendre una decisió de guió tan dolenta com aquesta. Es podia fer d'una altra manera. I és que simplement ja amb el tema del suïcidi, mira, ja ho hauria comprat. I més encara després de l'escena final que tenien els dos germans a la sèrie, l'últim episodi, la seqüència llarga, crec que me'n recordo que era el despatx allà dels dos, que era espectacular aquella escena entre els dos. I et trobes amb això, que és d'una cutrez... Bueno, jo no ho entenc, la veritat. Però després tenim el tema també de la germana.
1: Sí,
0: i, bueno, això és l'Aida. És el moment aquest que deia d'impacto por impacto.
1: Sí.
0: Sí, molt bé. O sigui, el moment és explosiu, per dir-ho així, però és que me la pela.
1: És que
0: sí, mal dit, però és que és així.
1: És que no té cap mena de sentit. Vull dir, és que no sé. En plan, o sigui, sembla que hagués de ser perquè toca i no, potser no sabien què fer amb el personatge, inclús. En plan, que sembla criminal, perquè és com... Vull dir, l'Aida sempre havia sortit a totes les temporades i era molt clau en general amb la família. Vull dir, és que jo la veritat que... És que són en general aquestes decisions. També després vaig llegir alguns comentaris que parlaven del villano, no? Que és com... O sigui, que és que...
0: Nazi de opereta.
1: Te quedes corto, perquè és com... És que el... O sigui, totes les temporades de Peaky Blinders tenen uns antagonistes i uns villans increïbles, vull dir, des dels Xangretes fins a lo que tu quieras. Però és que... I aquest senyor surt com... tres escenes i bueno, vale, ell és nazi i ja està. En plan,
0: de
1: la informació que tenia d'aquest home. Vull dir, és que, clar, és molt... És que és, no sé, és que inclús em sembla com vergonyós, en plan, no sé, és molt trist. I és això que a mi ja, personalment, al final de la sèrie m'agradava perquè tenia com aquesta ambigüitat, però jo crec que tenia sentit pel personatge del Tommy.
0: Sí, sí.
1: Al final no crec que fes falta veure gràficament com se iba, però...
0: Bueno, però està bé, està bé.
1: Però això, i també una mica la metàfora aquesta del cavall, no? És que a mi m'agrada molt l'última escena, vull dir, i clar, que de cop facin això, en plan, com, jo entenc també una mica justificació, perquè si després volen fer més productes de Peaky Blinders i tot
0: faran,
1: això...
0: Que ho faran, ja ho sabem.
1: Però és que no... És
0: ja que se'ns està acabant el temps, anem a dir que passem la cançó de Fontaines D.C. i així acabem de parlar millor
1: sí.
0: I anirem al top 10 directament, perquè això s'ha de parlar al final. Per cert, Fontaines D.C., el grup que hem comentat més una vegada, és que... És que era tan clar que anava a sortir, però ja no només una vegada. Quantes cançons surten? Tres, almenys?
1: Sí, és que em fan... O sigui, crec que n'hi ha una que n'han escrit específicament per la pel·lícula, sí. Però la resta són cançons seves, antigues.
0: La que no tuvieron bastante con la Casa Guinness, que havien de sortir, pues... Ja, Star Buster almenys no sona, sí. Que la major, no? El major miedo d'aquest projecte. No va passar. I al final, que és el que volem comentar, no sé si fer l'espoiler o no, però mira... La frialda, o sigui, aquesta sensació dolenta de sentir mare de Déu el que acaben de fer i que no sento res, va recordar a quan va morir Daenerys Targaryen al final de Joc de Trons.
1: Vale,
0: jo,
1: sí.
0: Jo, o sigui, una sensació semblant, aquella va ser molt pitjor per la meva persona, per ser un mas fan d'això,
1: sí.
0: Però igualment, o sigui, em recorda coses així.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, i evidentment, pues, no és una bona comparació,
1: no.
0: Però és el que vaig sentir, la veritat.
1: Sí, és que... És això, al final va acumulant tota la pel·lícula, no? Les males decisions de guió i que ja et fa, jo crec, treure't de la pel·lícula i del que està passant i les decisions de personatge, que ja no t'ho creus, i al final tots els impactes finals tampoc t'acaben d'allò. També s'ha de dir que em fa gràcia que... Fa gràcia, o sigui, l'escena de la mort, que el personatge de Stephen Graham s'està desangrando... El siso de dos cominos, en plan...
0: Bueno, com és un acto, és un qualsevol. És un doble ahí de fondo.
1: Sí.
0: Bueno, tampoc té massa importància, no? El personatge d'Estí. No. Jo pensava que tindria més, però
1: sí.
0: No...
1: És que...
0: Jo dic que el pitjor és el de Rebecca Ferguson, és terrible.
1: Sí.
0: És terrible, és una bruja gitana, o sigui, vull dir, és un cliché andante.
1: Totalment.
0: El de les gemelles és una locura.
1: És que... Això és
0: de telenovela. És bogeria.
1: És de telenovela total.
0: És des d'Alien, Alien Covenant. No sé si la Núria ha vist aquesta pel·li, però que és terrible. Feien un gir de guió amb tema... Ah, no, que és el gemelo malvado. Ah. És com, bueno... Pues, és que me'n recordo d'això, perquè... És que... Que hi ha pel·lis tan importants i de coses que no són de 3 al quarto s'utilitzin aquests recursos de guió, és que el 2026
1: és terrible,
0: és una cosa que no entendrem mai, no? Veurem si a la següent pel·lícula que podem parlar, que podria ser de Mandalorian and Grogu, no hi ha també gemelos malvados. Jo crec que no, però bueno, no
1: esperem,
0: ho sé, no ho sé. Que... Ja què passa. Doncs ara sí, ja hem fet una anàlisi més complet d'aquesta pel·la de Peaky Blinders. Encara que ens hagi semblat tan dolent a nosaltres, animaos a verla. Si heu vist la sèrie, bueno, que sofrido un poco.
1: Sí.
0: No està malament, no? I anem ara sí ja a parlar del nostre top 10.

0: Doncs anem amb el top 10 Fórmula 1, sí. De costum, però és que Mickey Blinders lo merecia. Comencem amb el 10.
1: El número 10 tenim El Caballero de los Siete Reinos, HBO Max.
0: Que encara està per aquí, no? Ha tirat molt la sèrie, no paren de promocionar-la, HBO, i per cert, volia dir que s'ha confirmat una pel·li d'Egon el Conquistador, que ho tenia aquí, per cert, que ha passat aquestes setmanes, i el cas de la temporada 2, també, que hi havia ja tres actors principals. Molt bé tot, m'encanta.
1: Fantàstico.
0: Fantàstico. Passem al 9.
1: El número 9 tenim els Bridgerton a Netflix.
0: Que ha fet bones dades, encara que no ha entrat encara al top 10 global de la història, que jo pensava que sí, però bueno, de moment no entra. Què passa? No haurà sigut un èxit, no és Bridgerton. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Monarch, el legado de los monstruos d'Apple TV.
0: Que encara no m'he posat al dia, és una de les sèries que tinc pendents d'aquestes que se m'han quedat, però la veré perquè segurament sigui la sèrie de l'any. No? Pot ser, no?
1: Pintafa.
0: Bueno, no sé, potser ens sorprèn, no ho sabem. Passem al 7.
1: Al número 7 tenim Invencible a Prime Video.
0: Que es va estrenar aquests dies també la nova entrega de la sèrie de superherois. Sempre molt recomanable aquesta sèrie, que molta gent sempre comparava amb The Boys. Hay sangre, superhéroes. Bueno, no té res a veure. Més enllà d'això, però també se la recomano. A Núria també, si jo que sé que l'agradaria. Per ser The Boys, molt bé, no?
1: Estupendo.
0: Final de la segona temporada...
1: Hòstia, que potència, eh?
0: Potent. No, també molts nazis, no? També com a Peaky Blinders.
1: Sí, mira.
0: També hi ha aquesta ocupació, però millor fet, també s'ha de dir. Passem al 6.
1: Al número 6 tenim Teràpia sin filtro a Apple TV.
0: Que està acabant la tercera temporada, que ha dit, tercera una mica pitjor que la segona, però bueno, està bé. Denle l'Emmy a Harrison Ford. Aquest és el resum. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim DTF St. Louis a HBO Max.
0: Que se llama el títol aquest estrany, però que s'explica a la sèrie perfectament, també s'ha de dir. Sèrie rara. HBO... Potser, no sé si parlarem o no, veurem si tenim un hueco, si ens fa falta alguna sèrie així random, pues podem parlar, però tenim sèries que no de moment per parlar. Passem al 4.
1: A número 4 tenim Rooster, a HBO Max.
0: Una nova sèrie també que s'està en aquests dies d'HBO amb el Steve Carell, com a protagonista, fent comèdia, com sempre, li va bé, amb el creador de Ted Lasso, també està per aquí, com a matèria per s'infiltro, una mescla aquí curiosa.
1: Sí.
0: Veurem com avança la sèrie, de moment està bé, no és la gran cosa, però està bé la sèrie. Passem al 3.
1: A número 3 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: Que es va estrenar ahir, com dèiem abans, a Disney, i que ja està pues, ahí, en la front page, no? de la plataforma, evidentment. És una sèrie que els va funcionar molt bé l'any passat amb la primera. Passem al 2.
1: A número 2 tenim One Piece, de Netflix.
0: Que va ser una d'aquestes sèries, no? Que en aquests dies s'han estrenat així potents. Bones dades, però tampoc una cosa espectacular per la sèrie de One Piece. Que jo crec que, si no recordo malament, que la primera va tenir millors dades, però bueno, igualment diuen que la segona és clarament millor que la primera temporada.
1: Sí?
0: Això no ho he comprovat encara, la tinc pendent, però bueno, si la Núria i jo la veiem, ja direm què ens sembla.
1: Sí.
0: I ara sí, el nostre número 1.
1: Número 1 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que ja està com la sèrie més vista a HBO, no? Després d'acabar El Caballero de Siete Reinos, ha entrat Los Médicos aquí. Ja ha puesto primeros. Ja queda menys per acabar aquesta segona temporada. Demà sortirà l'episodi número 12 dels 15, que entra aquesta segona temporada. Con la presència de Ice i tot, no? D'esta gente mala, no?
1: Que majos. És que...
0: Curiós, bueno. Això, de Pit, aquí també, posant cosetes d'actualitat. Molt bé.
1: Sí. Vull dir, bueno, jo estava de los nervios, t'ho juro, en plan...
0: Molt guai,
1: tot l'episodi, però bueno.
0: Molt bona aquesta, ja ho imaginava, que seria bona, però bueno, veurem com acaba. Espero molta intensitat i molt drama a de Pit, com sempre.
1: Sí.
0: Ja parlarem d'ella segurament després de Setmana Santa. I ara sí, anem a acabar el nostre programa amb l'actualitat al món de xarxes socials.

0: Doncs per acabar de parlar del tema Peaky Blinders, doncs per aquesta promoció, no, de la pel·lícula, doncs el Cillian Murphy ha repassat quins són per ell els millors moments del Tommy.
1: Doncs la setmana passada va ser l'estrena oficial de la pel·lícula Peaky Blinders i des del canal de Netflix s'ha volgut fer un repàs dels millors moments d'en Thomas Shelby. Cillian Murphy ha repassat el top 10 votat pels fans de la sèrie i algunes escenes han sorprès a l'actor.
0: S'ha de dir que el número 1 que han elegit els fans és un clàssic de la sèrie, encara que no és el millor moment, ni molt menys.
1: Ja.
0: Que és aquest, no? Que està con el corazón partido, vols sí. dir, no? A la primera temporada. Sempre dic que la primera temporada potser és la més mítica.
1: Mm.
0: També he de dir que potser, si la torno a veure, em pujaria més, però per mi, no sé, per mi era la pitjor, la primera. Però clar, potser la veig un altre cop i canvia d'opinió.
1: Mm.
0: Recordo que la quarta... per mi era la millor, la quarta.
1: Sí. És que hi ha moments tan bons en tota la sèrie, és com... És que és fantàstica, vull dir. I haig de dir que la que sempre... O sigui, el moment que sempre... cito, uh-huh. és el de No Fucking Fighting, el dia de la boda. O sigui, és increïble aquella escena.
0: Meme histórico, sí.
1: I el Cillian va explicar que es veu que és com... o sigui, de les úniques vegades que és com que el Tommy està com verdaderament enfadado, en plan de dir, vull que això surti bé. I és com que se venió arriba, saps? En plan, i va començar a fer...
0: I a part d'aquest episodi, que és la primera, la tercera, és un episodi brutal, dels millors de la sèrie, sens dubte. Però sí que és veritat que deia que a mi la quarta em va enganxar moltíssim, l'Adrien Brody em va encaixar molt amb la sèrie, crec que feia un gran paper, també molt intens ell, com sempre, Adrien Brody. Però després, al final de la sèrie, la sisena, també, a mi m'agrada moltíssim. Molta gent sí que és veritat que no li va agradar tant el tema polític i d'aquest extrema dreta i tot això que es va parlar a la sèrie, i a mi va semblar un gir molt interessant.
1: Sí, totalment, i a mi em va encaixar totalment, vull dir, tots els girs també del final, no, tot el tema també de la Ruby, de la filla, vull dir, és que tot això a mi em va encantar. I de fet, la frase aquesta de la... que es diu a l'últim episodi, em sembla que és, que és aquesta de el único que puede matar a Tommy Shelby es Tommy Shelby el mismo, i és claro. Com... Sí, esto encaja amb la pel·lícula, vamos, estupendamente, ¿eh?
0: Sí, una maravilla.
1: En fin.
0: Lo que sabemos es que Tommy Shelby puede matar a su hermano. Eso sí lo sabemos, veient la peli. Bueno, anem a acabar parlant d'Eufòria, que ja queda bastant poc perquè ens arribi aquesta entrega després de 4 anys. Ahí, el rècord històric de l'espera. Sí. Veurem com surt, esperem que bé. Però què ha passat aquestes setmanes? Doncs que l'artista Labyrinth, no, que fa, pues, produeix i fa la música de la sèrie, no, ha explotat contra la producció. Núria.
1: Doncs sí, les polèmiques acostumen a ser el plat del dia per la sèrie del Sam Levinson, i aquestes setmanes n'hi ha hagut una altra. El compositor principal de la banda sonora de la sèrie, en Labyrinth, ha esclatat a xarxes socials, enfadat amb la seva discogràfica, Columbia, i amb Eufòria. Després d'un missatge curt i concís, ha estat filtrant algunes de les cançons de la nova temporada com a protesta.
0: Bueno, els fans contents, no?
1: Sí, hombre, a ver.
0: Contenido nuevo, no? Que tenies aquí, que és veritat, que no m'ha recordat això jo, que Hans Zimmer, no, també és partícip, no, d'aquesta banda sonora d'aquesta tercera temporada. Curiós, no?
1: El Hans Zimmer ara és com una modernita, perquè també ara fa una setmana va sortir una cançó amb la Rey, que és xulíssima, per cert, Click Clack Symphony, però és que em fa molta gràcia que col·labori Eufòria.
0: És curiós,
1: molt...
0: no? Estem dins perquè Hans Zimmer, pues, evidentment, és un mestre, no? I aquest any, pues, té treball Hans Zimmer, no? Perquè el tindrem a la tercera entrega de Dune i el tindrem a la sèrie de Harry Potter, també, que serà compositor, així que, bueno, Hans Zimmer ganando pasta todos los años, eso, siempre. Ara esperem que les bandes sonores estiguin a l'alçada, que no dubtem, perquè veiem el tràiler de Dune, mare de Déu, senyor.
1: Sí.
0: El tràiler de Harry Potter sí que és veritat que la música és super mediocre. Tràiler bàsico.
1: Sí. Sí. YouTube no copia res.
0: No crec que Hans Zimmer hagi participat a la música del tràiler, ni molt menys, la veritat. Doncs fins aquí arribem amb aquest de sèrie. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. 3 setmanes després ha vuelto el vicio, però ara arriba Setmana Santa. Lo que hay. Per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Birds of a Feather, una cançó que no ha escoltat ningú, publicada l'any 2024, bueno, però ens agrada moltíssim. Dins l'àlbum Hit Me Hard and Soft apareix versionada al 5è episodi de la nova entrega de los Bridgerton, com bien saben hacer, no? En aquesta sèrie sempre versionant temazos. Doncs això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem després de Setmana Santa amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador Allende han protagonitzat un dels principals debats del darrer ple municipal abans de vacances. El ple ha donat llum verd a la modificació pressupostària que n'ha de garantir el finançament en una sessió marcada pels retrets de l'oposició sobre la gestió del projecte. El regidor de Serveis Econòmics, Rafa Hueto, va explicar que la declaració d'emergència s'havia tramitat una vegada l'Ajuntament havia disposat de tots els informes tècnics necessaris i que aquesta primera fase de les obres havia de servir per frenar el deteriorament estructural de l'aparcament. Segons el govern, els treballs d'emergència haurien d'acabar a principis de l'any vinent, mentre que la rehabilitació integral de l'equipament i la remodelació de la plaça s'allargaran durant els pròxims anys. Durant el debat, la U, Veïns per Rubí, PP i Esquerra Republicana van coincidir a reclamar explicacions pel retard de l'actuació, depurar responsabilitats i adoptar mesures per reduir l'impacte del tancament sobre el comerç i el veïnat. La rèplica del govern va elevar el to de la sessió quan Hueto va respondre amb duresa a les crítiques del Partit Popular.
2: Y no hay partida presupuestaria porque es una obra de emergencia y sobrevenida, y lo sabe perfectamente, y por eso se dota con esta modificación presupuestaria. Y lo que estamos es muy cansados de sus insinuaciones. Si tiene algún problema, se va al juzgado, pero basta ya de insinuaciones malintencionadas.
1: La modificació pressupostària va acabar prosperant amb els vots favorables del govern i vots, el vot en contra del PP i les abstencions d'Esquerra Republicana i la UP. I el ple municipal també va donar compte del decret d'alcaldia que regula les substitucions de l'alcaldessa durant les vacances d'estiu. El document estableix els regidors de l'equip de govern que exerciran les funcions d'alcalde accidental durant els seus períodes d'absència. La primera substitució ja es va fer de l'1 al 4 de juliol a càrrec de Mari Carmen Alarcón. Pel que fa al mes d'agost, Juan López serà l'alcalde accidental del 7 al 14. Andrés Medrano assumirà el càrrec del 15 al 22 i Anabel Cuesta ho farà del 23 al 28 d'agost. Aquestes substitucions estan previstes per la normativa de règim local que permet delegar temporalment les funcions de l'alcaldia en els tinents d'alcaldia durant els períodes d'absència de l'alcaldessa. I això és tot per ara. Ara vos deixam amb el programa Obert per Vacances que fem en col·laboració totes les ràdios municipals que participem de la xarxa.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Oh, thank you. We've had a lovely evening.

Tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no?, per aquesta barrera física.

0: No cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet, està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat a escoltar aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe. I tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través de crema, passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc, i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema, producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder, dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal, no està mal. Bé. Seríem, sí, però en condicions, envellir en condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho veiem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. sí. una sí, de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13 capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història, també vam poder gaudir del primer gran serial d'època d'aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no? Saps que ara em tens en quadro? No.
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí. Sí. Déu-n'hi-do,
0: no,
1: eh? I fa anys, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: Eh? A veure.
0: Que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: és
1: una sèrie...
0: Gràcies al
1: videopodcast,
0: és el que dius tu.
1: Sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties sí, aquestes. Sí.
1: Va, Foli, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va.
1: Vinga.
0: Vegim. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant Jet Lag, per exemple, que jo no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jet Lag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble, si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, em sagnen les orelles, però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això que ens recomaneu, sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això, farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres els sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que

organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem d'excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula. Molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances. Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona, Girona FM. Seit Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem, però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs, la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien, de fet, de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens estem al cas, però bueno, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, tren a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior. Vull dir que, bueno, que tot plegat, lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. No, és molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat.
3: Vosaltres estàveu al cas del que ha passat a Barcelona?
2: No.
4: Ja ens ho explicarà.
2: Ja, sí, exacte.
4: No,
2: qui ens ho ha d'explicar,
4: eh?
2: Això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho aportem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Seguit Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes a cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista

0: de gas totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
1: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com explica González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
2: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
1: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més, 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
2: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
1: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
2: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
1: Bon cap de setmana, Núria.
2: La propera connexió ens du cap a terres a lleidatanes o a Lleida. Quim Gassó, bon dia.
3: Bon dia.
2: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
3: Sí, la jutgessa ha investigat el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança el jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
2: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
3: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
2: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
3: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
2: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Una abraçada.
3: Adeu.
2: I bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
4: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
2: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
4: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
2: la Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
4: Sí, de fet ja és bastant visible, els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà tres botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
5: Tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
4: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
2: Molt bé.
4: Et sembla bé?
2: Em sembla bé. I ja?
4: No, tio.
2: Parlem de l'eclipsi, vinga, va.
4: Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de dos aparells Lang Sound, cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
2: És que només surten coses positives del cafè.
4: Si tu dius...
2: Ja ho dic.
4: Endavant.
2: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I, de fet, és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la val poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mar, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial.
1: Luz Casal, buenos días.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿com va la gira?
2: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
1: ¿Para la América Latina te vas también o no?
2: Sí, en octubre. Sí.
1: Lo digo sí. Porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas, de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
1: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
2: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
1: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
2: bueno,
1: álbum.
2: Bueno, siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresen sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
1: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no?, a esas compositoras que admiras.
2: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
1: Vaya.
2: Entonces son son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado y sobre todo en este caso las que han estado antes que tú.
1: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo del año?
2: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba cantar esa versión de Charles Aznavour dirigida a una mujer. Necesitaba que hubiera una mujer cantante. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí. Es muy atenta, muy educada, y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica. O sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación, y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
1: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también,
2: que
1: te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
2: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia. Desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos, y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
1: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
2: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos, y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
1: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
2: Sí.
1: Bueno.
2: Sí.
0: el Punt Punky de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts, ben cuidats en directe, la música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. M'ho voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que, evidentment, hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, eh? També és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, eh? Utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
3: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
4: Veig que avui vens molt connectat, David.
3: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
4: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
3: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
4: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
3: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
4: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
3: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
4: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
3: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
4: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
3: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
4: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
3: Agnès, ja has vist l'història que acabo de penjar?
4: No.
3: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
4: Jo en diria, David, una història.
3: Agnès, història? Tothom en diu story.
4: Sí, però història tothom l'entén. I no costa gens de dir.
3: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
4: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
3: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
4: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
3: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
4: I tant, en diem correu brossa.
3: Correu brossa? Aquesta sí que està ben trobada, eh?
4: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
3: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
4: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
3: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
4: I sense cap remordiment, tu.
3: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
4: A qui en canviaria una, de paraula?
3: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
4: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
3: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
4: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
3: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
4: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
3: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
4: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
3: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
4: I explica perfectament què fa.
3: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
4: Però si el gelat no és bo...
3: La culpa serà meva, llavors.
4: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
3: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
4: David, també pots dir que és d'estil retro.
3: Ah, retro és correcte, en català?
4: Sí, o antiga, si realment ho és.
3: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
4: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
3: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
4: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
3: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
4: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming, amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
3: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
4: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
3: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
4: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
3: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
4: Però aquests no ocupen gaire espai.
3: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens, estàs preparada per competir?
5: Tu no! Jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa
5: nedar...
0: Igual, passa igual que a mi, sí, sí, sí.
5: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, eh? És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere. És una competició, com deies.
5: I jo crec que la natació és un dels esports que pot ser, clar, no estan en el nostre dia a dia, pot ser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
5: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot a punt per demà?
6: Tot a punt.
5: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressequilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també el Magí.
7: Hola. Hola.
5: Què tal, Magí?
7: Bé.
5: Preparat, perquè tu sí que n'hi ha des demà, eh?
7: Sí.
5: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu?
7: Sí.
5: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
7: Sí, faig aletes.
5: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
7: Ja.
5: Com ho fas, tu?
7: Bueno.
5: Primer te les col·loques, això, per començar.
7: Les col·loco.
5: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
7: Sí.
5: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició.
7: Sí.
5: A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
6: Sí, a veure, neix perquè com a club natació Mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica I arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló.
5: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
6: Cinquena edició, sí, la cinquena edició... No com a cor petit, un trofeu de natació amb aletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant en el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
5: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
6: Té una tetralogia de Fallot, són tres diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació i, doncs, això, i ara, doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
5: No està quiet, no pare, baixa i puja i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no?, que té 3 anys, 4, perdó.
6: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que, doncs, durant tota la seva vida el tindrà i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, però en aquests moments està com una màquina.
5: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa. Clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, cor petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat, són tots per aquesta causa.
6: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de, doncs, la inscripció, i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
5: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
6: Sí, arrenca, doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí, doncs, això és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà. No ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim, per fa molts anys l'experiència ens porta, i és més, doncs, la publicitat i donar peu a que la gent, doncs, vingui cap aquí i participi, i sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació, i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom, tothom pot participar, i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pugin al pòdium, s'emporten una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per a qual cosa hi ha velocitat, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè a part hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club Natació Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle.
5: Que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
6: Sí, és una monoaleta, és com una sirena, i és volar.
5: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
7: Sí.
5: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
7: Sí.
5: I després què?
7: Venir a casa.
5: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
7: Sí.
5: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
7: Nosaltres primer nos esperem perquè no siguin coses que no tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
5: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com ho fas tu?
7: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
5: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat, o més o menys de la teva edat, o nenes que també neden demà?
7: Hi haurà... No hi haurà, hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
5: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
7: De tot, sí.
5: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i estàs molt pendent, entenc, no?
7: Sí.
5: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no?, que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí. precisament que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. I, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
6: Sí, és un tret que té això, doncs, que és nou, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
5: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem.
6: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club Natació Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, doncs, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, doncs, que se n'arribi a 75, 80 participants.
5: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda i sí. allarguem fins a què?
6: No, és una prova ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
5: Per tant, hi haurà públic allà veient,
6: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre les familiars,
5: etc. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina?
6: Sí,
5: no ens queda una altra.
6: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina doncs, gaudeixi d'aquest moment.
5: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
5: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara si ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem tot de rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit. I recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El govern municipal presentarà al setembre el projecte per construir una segona piscina municipal descoberta. Ho ha anunciat el portaveu del PSC, Rafa Hueto, durant el debat de la moció d'Esquerra Republicana que reclamava aquest nou equipament durant el ple municipal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de 5 grups de l'oposició i l'abstenció dels dos partits del govern.
2: Mira, les 15 comissions de seguiment que s'han fet del POU, ni vostè ni cap membre del grup municipal d'Esquerra Republicana, ni els que estan ara, ni els que no estan i li fan oposició des de fora, mai cap membre d'Esquerra Republicana ha fet referència a la necessitat d'una piscina. De la mateixa manera, quan hem negociat i acordat l'anexa d'inversions o quan hem negociat els pressupostos municipals d'aquest mandat, mai han posat sobre la taula la necessitat d'una piscina municipal.
1: Durant el debat, tant el PSC com en Comú Podem van acusar Esquerra Republicana d'utilitzar la moció amb finalitats electoralistes. La resta de l'oposició, però, va donar suport a la iniciativa i va assegurar que desconeixia que el govern estigués treballant en aquest projecte. En la mateixa sessió, el ple també va aprovar la moció del Partit Popular sobre el futur de l'edifici Rassó, també amb l'abstenció del govern. El regidor d'en Comú Podem, Andrés Medrano, va recordar que l'espai està qualificat com a equipament de centre cívic, però no ha concretat quin ús tindrà quan passi a ser de titularitat municipal. I el ple municipal també va formalitzar ahir la incorporació de Rafael Cuesta Correderas com a nou regidor del PSC en substitució de Víctor García, que va renunciar a l'acte el mes passat després d'incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat. Cuesta va prometre el càrrec davant el plenari després de rebre la credencial de la Junta Electoral Central. La sessió també va servir per donar compte de la reorganització del cartipàs municipal derivada de la marxa de García. Entre els principals canvis, Rafael Hueto assumeix la primera tinència d'alcaldia, Andrés Medrano passa a ser el segon tinent d'alcaldia i es redistribueixen diverses competències entre els membres de l'equip de govern. El ple també va aprovar nous representants municipals en organismes supramunicipals. Sònia García estarà al Consorci de Normalització Lingüística i al Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí i Juan Antonio Brustenga formarà part del patronat de la Fundació Inform. I això és tot. Ara vos deixem amb la segona hora de l'Obert per Vacances.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent ara, ho saps, a la tele, encara? O
1: ostres,
0: hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes,
0: sí,
1: a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat
0: que
1: és
0: que...
1: Sí. No t'ho sabria dir, però segur que en algun moment o altre ho posen.
0: A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot
1: sí,
0: veure
1: sí,
0: perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables, amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, sí,
0: sí,
1: són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veuràs, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí, no,
3: ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, sí, em va enxampar. Sí, sí, però és una sèrie mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica.
0: Sí, sí.
1: Chanquete ha muerto, eh?
0: Sí,
1: spoiler,
0: sí, sí,
1: que no l'hagin
0: sí, sí,
1: vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí, sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per
0: sí,
1: gent més jove, però,
0: sí,
1: però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien. Estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records. Per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina,
1: aquella...
0: d'acord totalment.
1: Digues.
0: No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, o sigui,
1: no pots
0: tirar més enrere.
1: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, sí, sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre,
0: sí,
1: és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És genial.
1: I tant.
0: Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més
1: sí,
0: indicacions?
1: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això ho podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Per aquest programa, fins demà. 40 segons. Som-hi amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
0: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora. Fa moltíssims anys
0: sí,
5: que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar en plataformes de pagament i les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Soc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys també les daneses.
6: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Has vist, els oients d'avui
6: s'han...
1: Sí, s'ha mobilitzat.
6: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el Doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
6: Fa un parell d'estius, em sembla.
1: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu devores.
6: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França, els paisatges, o mirar sèries.
6: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
1: No està malament, eh? Jo me les apunto.
6: Te les apuntes. Després en acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi, tant que sí.
6: Vinga, i anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
6: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icart.
7: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor, s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on era la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, els fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight i li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador

lleialtat absoluta en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: Una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria es canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure que recapitulo, La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu

0: Vau dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu.
1: Bon dia, són les 6:47 del matí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
2: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o amb qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia a dalt. Apa, que vagi bé.
0: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent d'arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Acabem d'arribar, Núria, quin és el recorregut que hem fet, quants quilòmetres, quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
3: Mira, a l'Oficina de Turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem, doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
0: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
3: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs, no, que puguis tenir, doncs, vistes panoràmiques i, de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també, no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és, sens dubte, una de les més consultades, de les que més recomanem a l'Oficina de Turisme.
0: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
4: Ben bé, no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem a un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no? Perquè hem pujat 3.
0: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
4: Exactament. Així ens podem dir que som ja a l'ermita.
0: Doncs vinga, ho fem. Toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
4: Endavant, vinga. Tirem.
0: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així... I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
4: Endavant.
0: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
4: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estança dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia tres persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels Estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll perquè no hi havia camins, i després quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
0: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
4: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular, que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
0: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
4: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dos dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
0: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
3: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etcètera, no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
0: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
4: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
0: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
5: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
6: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
5: En un castell?
6: Durant segles... En un castell.
5: Oh, sí, sí. Ara t'he imaginat
6: durant
5: medieval.
6: Durant segles...
5: Sí, sí.
6: Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Sóc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
5: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
6: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I a qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Marit. Joan Anton, molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
7: Molt bon dia, un plaer.
6: Molta gent coneix el castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
7: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves, i ara doncs hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
6: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
7: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
6: I ara continueu fent casaments.
7: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
6: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
7: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana, també,
6: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
7: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes, moltes històries.
6: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
7: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base a als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrea el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
6: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
7: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Deering i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Deering, amb 10 habitacions, i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
6: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
7: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rusiñol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
6: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
7: Bé, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
6: els contrabandistes, també.
7: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant de que això és ben recent, doncs en una època també, en l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
6: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
7: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000, aproximadament, que es funda Tamarit. El primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i m'he perdut.
6: Et preguntava per l'església.
7: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià. Vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit fins a mitjans del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que a més té diferents sants dels pobles del voltant. Té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
6: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el Castell de Tamarit, on l'adreça, on pot reservar entrada?
7: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
6: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta, tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
5: M'ho apunto, m'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgil, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
6: Que vagi bé, a reveure.
5: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
8: I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
9: Bon dia, aquí estem.
8: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
9: Sí.
8: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
9: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
8: Comencem per viatges.
9: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment Ludilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. L'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio pots tenir 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa. No? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai, potser, per anar posant les targetes, al cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica. No? Són reptes fàcils, targetetes grosses, fàcils de portar a la cartera, allò al bolso d'arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
8: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
9: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere. Llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6 i un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola. En un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
8: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
9: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5. Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de Ludilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entremig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entremig per veure el marge marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir, barregem les fitxes, allò un tipus dominó, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus cinc números quins són.
10: I encara en tenim una altra per
9: sí,
10: família.
9: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compte i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo. I vas afegint el vinillo, vale? Vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si sí, al final les queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partí.
9: Sí, tenim un partí, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale? Les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima-la abans de sortir de festa, posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut, i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt, i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
9: A vosaltres, bon estiu.
5: Uau, quin munt de propostes. És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu i és això, perquè aprofiteu el tope i el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
11: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de...
5: Clar.
11: De la calor.
5: Sí, sí.
11: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat aquesta festa. És una festa que barreja el foc i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
5: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
11: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
5: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert, amb Carles Benavent i Roger Mas.
11: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
5: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc, d'Havaneres.
11: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatret del Serrallo.
12: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'havaneres, amb la novetat enguany del ron cremat, que hem pogut gaudir durant les 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic a més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'havanera de la Catalunya Sud.
11: Doncs bé,
13: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadi a Girona.
11: No, vull dir, no. Cadascú tenim el sabem al nostre lloc.
13: Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el ron cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
11: Pues aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, ho recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la pèrgola del Serrallo.
13: Doncs vinga, vaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
11: Igualment, una abraçada, adéu.
14: Déu vos guard!
15: I visca el vaneres!
13: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
16: Bon dia, com m'agrada aquesta entradeta.
13: Quina sèrie és?
16: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
13: És allò que em deies, eh? Perdona, sí, que sí, no estic al cas.
16: No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
13: Molt bé, eh?
16: Sí.
13: I la gent et mira raro o no?
16: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. Cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
13: Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
16: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens envia la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
17: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
16: Escolta'm, com ha d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
13: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via aquí WhatsApp, està. Via... No? O quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, parlar-ne de les sèries.
16: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
13: Sí, t'imagines.
16: Perquè això ja no passa.
13: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
16: Sí. O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
13: doncs
16: sí.
13: No fa pas tant, d'això.
16: No fa pas tant.
13: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? Hi ha aquella impaciència, no?
16: Oi que sí? Va, sempre ens quedarà aquest bon regust de boca.
13: Sí, sí.
16: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
13: Sisplau, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
16: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
13: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatgeries, sinó que prefereixes viatjar
16: exacte.
13: Així a lo loco.
16: Correcte.
13: O tot planificat, tot muntadet.
16: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu.
13: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la
16: doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
13: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
16: Molt bon cap de setmana. Salut.
13: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
2: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
1: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà a una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
2: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
3: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
4: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
5: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
3: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
5: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
3: Sí.
1: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
6: ¿Entonces cuánto debemos?
7: El fracaso es la clave del éxito.
8: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
9: Creo que me apuntaré a esa cosa.
10: ¿Qué cosa?
9: Nada, un programa de gimnasio.
11: No logras perder peso porque no puedes parar.
1: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
12: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador Allende van protagonitzar ahir un dels principals debats del ple municipal de juliol. El ple va donar llum verda a la modificació pressupostària que havia de garantir el finançament en una sessió marcada pels retrets de l'oposició sobre la gestió del projecte. El regidor de Serveis Econòmics, Rafael Hueto, va explicar que la declaració d'emergència s'havia tramitat una vegada l'Ajuntament havia disposat de tots els informes tècnics necessaris i que aquesta primera fase de les obres servirà per frenar el deteriorament estructural de l'aparcament. Segons el govern, els treballs d'emergència haurien d'acabar a principis de l'any vinent, mentre que la rehabilitació integral de l'equipament i la remodelació de la plaça s'allargaran durant els pròxims anys. Durant el debat, la UB, Veïns per Rubí, PP i Esquerra Republicana van coincidir a reclamar explicacions pel retard en l'actuació, depurar responsabilitats i adoptar mesures per reduir l'impacte del tancament sobre el comerç i el veïnat. La rèplica del govern va elevar el to de la sessió quan Hueto va respondre amb duresa a les crítiques del Partit Popular. L'escolta.
2: Y no hay partida presupuestaria porque es una obra de emergencia y sobrevenida, y lo sabe perfectamente, y por eso se dota con esta modificación presupuestaria. Y lo que estamos es muy cansados de sus insinuaciones. Si tiene algún problema, se va al juzgado. Però basta ja d'insinuacions malintencionades.
1: La modificació pressupostària va acabar prosperant amb els vots favorables del govern i vots, el vot en contra del PP i les abstencions d'Esquerra i AU. I les festes del carrer Sant Jaume ja estan en marxa i aquest any fan un viatge als anys 80. La celebració, una de les més tradicionals de Rubí, va començar aquest dijous i s'allargaran fins diumenge amb una programació plena d'activitats per a totes les edats. La temàtica d'aquesta edició és música disco dels anys 80, un fil conductor que inspira la decoració del carrer, preparada pels mateixos veïns i bona part dels actes previstos. Avui divendres hi haurà una horchatada popular i a partir de 2:15 del vespre el tradicional sopar de germanor amenitzat amb les actuacions de The Yep i B Sonada Band. I això és tot per ara. Ja sabeu, més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Bon dia, fogoses! Avui he sentit per primera vegada les oranetes. Això què vol dir? Que arriba la primavera i si arriba la primavera la sang altera. Però a part d'alterar la sang, avui el que he fet és rellegir la ginecòloga americana Christiane Northrup. Us en recordeu d'aquella que ens va parlar l'Anna Freixas? Ella diu que quan les idees, que són una part molt important i poderosa de la nostra transformació, es remarquen, es repeteixen un temps suficient i amb freqüència, es converteixen en una creença, i aquesta creença es converteix llavors en la nostra biologia. I és ben bé cert, és com el que fan alguns polítics, oi? Que repeteixen una mentida rere l'altra sempre fins convertir-la en una veritat. I això, si ho apliquem en pensar positivament en la menopausa i l'envelliment, com ens la presenta, per exemple, la medicina oriental, allò de la segona primavera, ens adonem que, per exemple, les manifestacions dels desequilibris hormonals baixen clarament. Increïble, oi? Però cert, mireu, si a Occident hi ha un 85% de dones que presenten símptomes al principi de la menopausa, al Japó només un 15% de les dones presenten aquests mateixos símptomes. Per tant, diríem que la idea pot crear el problema i el canvi de la mirada ens podria donar la solució. També cal dir que una dieta rica en soja ajuda. Per això, Fogots, estem convençudes de que no tot és hormona, que hem d'aprendre a escoltar el nostre cos, a interpretar-lo, a rellegir d'una altra manera els canvis, a difondre alternatives que ens ajudin a equilibrar-nos per gaudir de l'oportunitat d'aquesta segona primavera, convertir-nos realment en les dones que volem ser i no en les que volen que ens convertim. Hem de lluitar contra els missatges que parlen d'una menopausa com un problema i no pas com una oportunitat de creixement personal. Hem de ser clares i contundents i dir no a tot allò que ens vol fer creure que les dones passem de ser un avantatge evolutiu a un problema sanitari. Equilibrar els nostres estats emocionals, físics i personals és el camí per trobar la via cap a la salut integral. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
6: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Doncs per parlar de tot això de la salut integral tenim avui a la doctora Luciana Bergamachi, que és ginecòloga especialitzada en menopausa i ginecologia regenerativa, amb més de 20 anys d'experiència. És experta en hormonoteràpia, làser vaginal, en l'acompanyament integral de la salut de la dona. Així mateix, és experta també en menopausa per l'Associació Espanyola per l'Estudi de la Menopausa i compta amb la formació especialitzada en ginecologia i estètica funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona per la Universitat de Barcelona. Actualment és la directora ginecològica al Centre Màxima de Barcelona. Buenas tardes, Luciana. Bona tarda, Luciana. Com anem?
7: Hola, buenas tardes a ti y a todos. Un placer estar con vosotros en Sufoc, que me hace muchísima ilusión.
5: Fogots.
7: Fogots.
5: Sufocs, m'encanta. Sufocs. Ha fet una traducció directa meravellosa.
7: Exacto. Fogots. Fogots. Perdó. A tots els catalans.
5: Mira, abans de res, una primera pregunta, perquè llegint el teu currículum hem vist que tu ets experta en cirurgia cosmètica ginecològica. Yeah. Què és això de la cirurgia cosmètica ginecològica?
7: Bueno, a ver, eso tiene muchos bemoles. Esta es una formación muy integral. El nombre yo creo que no explica lo que realmente hacemos, porque no hacemos solamente la parte quirúrgica, la parte de cirugía. Pero bueno, para centrarnos un poco, sí, es verdad que hay una parte que es quirúrgica, que puede ser quirúrgica, una cirugía, que generalmente es de tipo funcional. Funcional significa para devolver al órgano su función.
5: Ajá.
7: ¿Vale? Pues por los partos, la edad, el sobrepeso, la disminución del colágeno, etcétera, etcétera, los tejidos de la zona genital pueden sufrir cambios y estos cambios pueden dar síntomas. Por ejemplo, una incontinencia de orina.
5: Ajá.
7: O por ejemplo, un prolapso.
5: El prolapso és
7: quan els òrgans
5: cauen cap enfora, no és allò que seria com una mena de cavall, no?
7: Exactament.
5: Queda lleig, però és així.
7: Claro, todos estos síntomas, todas estas patologías, enfermedades, hacen que tengamos síntomas que son muy molestos y que afectan nuestra calidad de vida. Entonces, este tipo de cirugía sería lo que llamamos una cirugía funcional. Luego hay un apartado que son cirugías de tipo estético. Pues puede existir una persona que por una cuestión estética necesite o requiera mejorar sus genitales, sobre todo la parte externa. Uh-huh. Y en este tipo de especialidad también se aprende a hacer ese tipo de cirugías, ¿vale? Uh-huh. Más bien de tipo estético satisfactivo. Pero las que nos dedicamos a menopausia, sobre todo, nos dedicamos a la parte de funcionalidad. Y no solamente quirúrgica, o sea, no solamente a través de una cirugía, sino también a través de diferentes técnicas que llamamos regenerativas, que intentamos volver a los tejidos a que tengan sus características normales, pero no con una cirugía. Por ejemplo, puede ser un láser.
5: Vale, però això en parlarem,
7: és
5: que si no se m'adalanten, és que tenim unes convidades meravelloses, saben tant del que saben, que elles soles fan el programa, dic, jo les deixo i que parlin. Abans
7: bueno,
5: de
7: tu
5: res,
7: pregunta que...
5: anem per feina. Quins són els senyals més freqüents, i dic senyals, mira que dic senyals i no símptomes, senyals més comuns i freqüents a la menopausa, quan venen a la teva consulta?
7: Bueno, claro, el gran tema es que la menopausia es un proceso. Por eso me encanta llamarlo la transición menopáusica. Por lo tanto, ahí las señales pueden ser diversas, porque hay mujeres que tienen señales muy pronto y muy evidentes, y hay mujeres que tienen pocas señales y que la primera señal va a ser cuando la regla empieza a fallar. tanto sea porque viene más seguido, porque viene más cantidad o porque no viene. O porque aparecen las dos cosas a la vez, que esto también es muy frecuente.
5: O sea, que viene y que viene y no va.
7: Exacto, vale. Que viene cuando tiene ganas de venir. Y generalmente coincide cuando tenemos un evento, las vacaciones...
5: Això sempre ens ha passat des de jovenetes, Qui no recorda aquelles festes i de dir, no he portat res, pam, patapam.
7: Ahí mismo. Igual, es que somos como unas segundas adolescentes. Lo mismo que hemos vivido en la adolescencia se reproduce en esta transición.
5: Veus que maco això.
7: Y te acuerdas y todo, y lo tienes allí muy presente. Pues esto puede ser una primera señal. Pero hay mujeres que tienen señales antes o diferentes. Por ejemplo, el tema del sueño. Uh-huh. Y esto puede ser una constante desde inclusive cuando todavía estos ciclos son regulares. Que tienes más dificultad para dormir, sobre todo no para quedarte dormida, sino que te despiertas, que el sueño es más ligero, reparador. Esto suele ser bastante una señal relativamente temprana. Y otra cosa relativamente temprana y que nos molesta un montón es el tema del cambio corporal.
5: Que és els quilos aquells que agafes,
7: sí,
5: per exemple.
7: Sí, i que se ponen com per aquí, que nos encanta,
5: faixa,
7: no?
5: Aquesta faixa, abdominal, que dius, això no hi era ahir.
7: Exactament.
5: Ahir no hi era i no he menjat tant cigrons.
7: I el tema és este, que generalmente todas coincidimos en lo mismo. Hago lo mismo que antes y ahora no me funciona.
5: Exacte, és a dir, deixo de menjar, menjo dos trossos d'enciam, com la cançó dels nens. Un trosset d'enciam i una mica de carn i me cojo allò, 10 quilos per mi, no?
7: Exactamente. O te mueres de hambre toda la semana, el fin de semana, pues...
5: Prens una cerveseta i una oliva i ja estàs com embarassada.
7: Exacto, ya lo tienes allí bien puesto. Y esto nos da mucha rabia. Y suelen ser estas primeras señales de que estamos cambiando, de que hay algo en nuestro organismo que está cambiando nuestro cuerpo, ¿no? Esto suele ser bastante, bastante común.
5: I per què parlem, doctora, de fases, d'etapes de la menopausa? Ara es parla de perimenopàusia, postmenopausa, intramenopausa, menopausa, que dius, jo ja no sé on estic. No sé si estic a davant, al darrere, estic sortint, m'he quedat, he entrat en barrena. Per què parlem d'etapes? Hi ha símptomes o signes diferents?
7: Bueno, hay cosas que son características, es verdad, de cada etapa, pero, insisto, es una transición. Y como a los médicos nos encanta poner las cosas en casillas, creo que lo liamos bastante. ¿Vale?
5: Sí.
7: Y se complica demasiado. Pero para tenerlo fácil,
5: venga,
7: al final es todo lo que está antes, ¿vale? Que a mí me gusta llamarlo la transición, ahí vamos haciendo la transición. La menopausia, que sería el día de la última regla, y ya está, no tiene más. Y todo lo que está a partir de ahí es posmenopausia.
5: Ajá.
7: ¿Sí? Porque ya hemos pasado el último día de la última regla.
5: Vale.
7: Claro, los síntomas diferentes son que a la posmenopausia ya no tenemos regla y que a la transición menopáusica tenemos estos ciclos irregulares bailando. Y generalmente solemos tener más síntomas o encontrarnos un poco, bueno, como todos los cambios, ¿sabes? Una vez que al final los humanos tenemos lo que llamamos la resiliencia, ¿no?
5: Ajá.
7: Que nos acostumbramos a todo.
5: Ajá.
7: Pero hasta que llega el momento que entramos en ese flow de que nos acostumbramos, pues tenemos que llegar hasta ahí.
5: Per tant, diríem que la part més feixuga, més dura d'aquesta transició és la perimenopausa i la menopausa, fins a arribar a la menopausa. Llavors, a la postmenopausa ja arriba la bonança.
7: Exactamente.
5: Bueno.
7: Un poco más de estabilidad. Pero es verdad que hay mujeres que les cuesta más entrar en esta estabilidad, tanto ya sea del peso emocional, de disminución de sofocos, etcétera. Que puede llevar unos años más. O sea que esta transición se puede alargar una vez que ya todavía no tenemos reglas, pero se alarga un poco más.
5: Vale.
7: Pero básicamente
5: los
7: nombres no son tan importantes. Lo importante es saber que estamos en esta transición.
5: Sí, lo que pasa es que a vegades quan vas al metge i tu li expliques, és que em passa això, em fa mal o altre. A vegades és molt difícil bestriar el que és normal.
7: Total.
5: Del que no és. Com ho fem, doctora? Perquè l'altre dia em deia una amiga, té la menstruació cada 28 dies, en canvi, els pits li fan un mal d'arribar a urgències i els té com els... Perdó, té els mugrons com si fossin un diamant.
7: Yeah. Eso es muy frecuente también.
5: ¿També?
7: No me digas. Es que hay una lista así de síntomas.
5: Es enorme. Però com ho vas triem? La normalitat de la no normalitat? Mm-hmm. Perquè hi han hagut convidades aquí que han anat al metge i els hi han dit, això, pren-te una copeta de vi i se't passa. Dius, no, home, no. Yeah. Com ho fem, doctora?
7: Complicado. Es complicado. Es verdad que ya a esta altura de la vida tenemos una ventaja, que conocemos nuestro cuerpo. Y si yo hay algo que noto que afecta mi calidad de vida o que yo considero que no es normal, yo creo que me merezco una atención médica.
5: Ya lo ha dicho usted, merezco. Sí, esta es la palabra.
7: Porque muchas veces las mujeres hemos estado como infravaloradas, sobre todo nuestros síntomas, ¿no? O sea, ¿qué persona aguanta un dolor cada mes? Generalmente cuando un paciente cualquiera, ¿eh?, se rompió el brazo, no sé, con lo que fuera, y tiene dolor, tratamos el dolor, pero parece que el dolor de la mujer no existe. Uh-huh. Y con esto lo trasladamos a cualquier otro síntoma de la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, pero uno, puede afectar nuestra calidad de vida, y cuando afecta la calidad de vida hay que hacer algo. Yo no digo que sea un tratamiento médico, ni que yo me haga una medicación, pero significa que hay que hacer algo. Y segundo, que cuando los síntomas son importantes, intensos, frecuentes o me preocupan, hay que descartar una enfermedad.

0: jo què sé...
1: Se m'hi cap el pipi.
0: Sí, això, no? Dius, acá, no em feu riure, que se m'aniran les gotetes, no? I vaig de blanc.
1: No. Y encima lo consideramos normal, porque si tú les preguntas te dicen, no, no se me escapa. Bueno, solamente, a ver, doctora, no, solo cuando me río, pero es que digo, perdón, que quede clarísimo, y esto lo repito siempre, la orina solo se escapa cuando no sabemos contener esfínteres. Esto es antes de los 3 años. Una vez que aprendimos a aguantar el pipí, no se tiene que escapar nunca más. Nunca es normal, nunca es normal.
0: Bé, ¿y qué podemos hacer? Doctora, muchas comencem cosas. Per aquest problema. Va, donguin soluciones. Venga, vamos por soluciones.
1: Soluciones. Vinga. Primero, ir al ginecólogo y explicar que se me escapa la orina. Y esto le pasa a muchas mujeres. Y es lo que tú explicabas, que a veces nos da síntomas, algunos síntomas nos dan un poco de pudor porque pensamos que nos pasa solo a nosotras.
0: Mentida.
1: Y que uf, ¿cómo le voy a explicar esto, no? Que aparte al ginecólogo lo conozco hace 15 años y ahora le voy a plantear esto, ¿no? Pero sí que hay que decirlo, porque las soluciones pueden ser desde fisioterapia, ejercicio de suelo pélvico, hipopresivos, disminuir peso corporal, por supuesto, porque cuanto más peso más hay que hacer una buena valoración, porque uh-huh. puede haber lo que hablábamos, un prolapso, puede haber algunas enfermedades que estén ahí empeorando esta situación, podemos hacer láser, inclusive hasta cirugía, o sea, depende de la gravedad, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Pero el mensaje principal es que no es normal, que tiene tratamiento, que no hay que esperar a que se agrave, porque cuanto más se escape la orina, el tratamiento tendrá que ser más agresivo.
0: Per tant,
1: o sea, que cuanto antes clar. Abordemos el tema, mejor. Uh-huh. Esto es súper importante.
0: És que jo tinc una amiga que em deia, jo no em vull fer gran perquè em tornaran a posar bolquers.
1: Ja. No.
0: No. No.
1: No. No.
0: No, no cal.
1: Y nosotras estaremos espléndidas con 90, pues queremos ir a bailar, queremos caminar, queremos estar con nuestras amigas en un café y no queremos llevar pañales.
0: No.
1: No.
0: No, no. I a més, doctora, ja ara que parla d'exercici, vostè parla molt de vida natural, de tornar a fer coses, i ara es parla molt, tu veus les noies que parlen de menopausa, que tenen 39, 30, 40, 45, que dius, alabat si a Déu, si amb aquest cos ja en parles de menopausa. Però quan parlem de menopausa a les nostres edats, hi ha exercicis de saltar, per exemple, que no serien convenients, no? Per evitar un prolapse, no? Per exemple.
1: A ver, yo, si tuviera el mundo ideal, este Vinga. Mundo de prevención que hablábamos, me gustaría que todas las mujeres tuvieran una evaluación del suelo pélvico y una evaluación funcional de su movilidad, uh-huh. además de una densitometría ósea para ver si no tiene una osteoporosis avanzada, y con todo esto decidir qué es lo mejor para ella. Porque habrá señoras que están espléndidas, que tienen 70 años, que tienen el suelo pélvico muy bien, que no tienen una osteoporosis grave y que pueden saltar. Me parece fantástico.
0: Maravilloso.
1: Pero habrá una mujer que igual es un poco más joven, pero que tiene su suelo pélvico muy afectado y necesita hacer otro tipo de actividad física para proteger el suelo pélvico. Uh-huh. Ahora, lo que todas, 100% de mujeres pueden hacer, igual la edad que tengan, Venga. Es moverse. Todas.
0: Bellugar-se, però bellugar-se com? Caminar, caminar amb pes, caminar amb regularitat, caminar amb velocitat.
1: Todo va, todo vale. funciona.
0: Todo, vale todo.
1: O sea, lo ideal es moverse. Y es verdad, podemos tener gente que no se pueda mover, que no pueda caminar, pero tal vez puede mover los brazos. O tal vez no puede caminar porque tiene un problema en las rodillas, pero puede meterse al agua. Uh-huh. Cada uno, ahí está la dificultad, que en el mundo ideal sería que cada uno pudiera, con una valoración, ver qué es lo que puede hacer. El moverse es parte de nuestra esencia, porque uh-huh. nacimos con piernas, erguidos de pie, por lo tanto, significa que las tenemos que usar. Uh-huh. Y todo lo que hagamos favorece. Claro, si yo dijera, tengo una persona sana, en buenas condiciones, lo ideal sería que haga más cosas además de caminar.
0: Vale.
1: Por ejemplo...
0: Algún ejercicio.
1: Exactamente. Además de caminar y movernos en nuestro día a día, que eso es fundamental, porque lo que no vale es ir al gimnasio 3 días y luego estar sentado 12 horas al día, porque tampoco es...
0: Claro, el que pasa es que la vida moderna... Miri com estem, vostè i jo. Assegudetes, treballant, no?
1: Total.
0: Vostè treballant amb el cap i jo treballant amb la llengua aquí. Mal que deixo de treballar amb la llengua. Però moltes dones estan treballant davant d'un ordinador.
1: Total.
0: Que això no ajuda gens al suelo pélvico. Una cosa,
1: ni a nada, ni al hueso, ni al músculo, clar, ni a la grasa abdominal que hablábamos,
0: que
1: ni a nada.
0: Que cosa més, diríem, no?
1: Exacto, ni para prevenir enfermedades cardiovasculares, ni para prevenir la demencia, que hoy en día es un tema...
0: Ah, sí? Que... Explica'ns això, de la prevenció. Com prevenim la demencia, ¿cómo per favor?
1: A ver, hasta el día de hoy, lo que sabemos es que el estilo de vida es una de las herramientas más potentes que tenemos. Si tenemos que elegir una cosa... es la actividad física.
0: Vale.
1: Por lo tanto, para que veamos la importancia que tiene. Hasta el día de hoy no hay ningún medicamento que equipare al efecto que tiene la actividad física para prevenir enfermedades neurológicas como la demencia y el Parkinson. ¿Vale?
0: Vale.
1: Ejercicio, todos y el que nos guste. Lo ideal sería combinar y poder hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, además de movernos cada día. Otra cosa súper importante, el sueño, que eso se nos altera mucho en la menopausia. Por eso digo que todas estas cosas, que nos, esas señales que nos pasan ahora, ojo, porque esto nos va a decir cómo vamos a vivir el resto de nuestros años y los riesgos de determinadas enfermedades que tendremos. El sueño es un tema súper importante. Es verdad que el sueño durante la vida cambia, no es lo mismo, pero tu señal de alarma tiene que ser, cuando yo me levanto por la mañana, ¿cómo me encuentro?
0: Cansada.
1: Exacto. Esto no va bien. Ahora, claro, si estoy cansada porque me he ido de cena, me he acostado a las 2 de la mañana y me suena el despertador a las 7, pues sí.
0: Vale, eso sería... Entrem a la normalidad.
1: Exactamente.
0: Sí.
1: Pero intentando mantener unos hábitos de sueño, una higiene del sueño saludable, deberíamos despertarnos descansados. Y lo ideal, ideal y en el mundo ideal sería que no teníamos que poner el despertador. ¿Vale? Porque
0: però, productora, cuerpo... moltes vegades les menopàusiques comencem a orinar per la nit. Això jo ho he parlat amb moltes amigues, ho sento, noies, ho dic. Totes ens aixequem una, dues vegades a la nit. Per què?
1: Bueno, porque primero porque nuestro drenaje linfático, o sea, durante el día, como estamos sentadas, mucho tiempo quietas, pues va acumulando líquido en las piernas.
0: Ok.
1: Cuando nos estiramos, ese líquido tiene que volver. El riñón lo filtra y hacemos más pipí durante la noche que durante el día. Una cosa que deberíamos hacer es movernos durante el día.
0: Vol dir que si tenim més pipí per la nit, que ho sapigueu, companyes, és perquè no ens belluguem prou durant el dia. Doncs ens hem de bellugar. A més, té hormones, doctora, que ara està molt en boga el tema de les hormones. Què fem? Els hi tenim por? No els hi tenim por? Ens llancem? No ens llancem? Què fem?
1: Depende.
0: Okay.
1: Y yo soy fan, ¿eh? Amo las hormonas, soy fan de las hormonas.
0: Bonita aquesta frase. Amo
1: las hormonas. Pero es que yo les digo a mis pacientes, las tenemos que amar porque somos hormonas. Es que nacimos con ellas. Es que cuando éramos fetos y estábamos en la barriga de nuestras mamás, el mundo nuestro era hormonas. Hay un nivel hormonal tan elevado en el embarazo y eso hace que nos desarrollemos como personas. O sea que las hormonas por algo están. Es que no están porque...
0: ¿Pero qué hacemos amb las hormonas ahora?
1: Las amamos.
0: Las amamos.
1: Las amamos. Pero cuando llega el momento que las hormonas bajan, los estrógenos, la progesterona, la testosterona bajan, ahí depende de la circunstancia individual de cada persona. Es verdad que para los síntomas de la menopausia no hay ningún tratamiento tan efectivo como el tratamiento hormonal. Ningún otro. Ahora están apareciendo algunas cosas para cosas puntuales, pero que en global trabajen todo, pues solo las hormonas, porque el cuerpo está hecho para ellas. Ahora, a partir de ahí hay que individualizar. Y ahí empezamos con esta medicina que a mí me gusta y que es individualizar en cada mujer, porque todas no somos iguales.
0: Y a todas no nos va la hormona.
1: Y a todos no nos va lo mismo.
0: Vale.
1: Y esto ha sido el error que ha llevado a que se dejaran de usar, ¿vale? Porque cuando utilizamos algo, y esto pasa con cualquier medicamento, o sea, los antibióticos son buenos, pero no todos nos estamos tomando antibióticos, los tomamos cuando lo necesitamos y está indicado. Y lo mismo pasaría con las hormonas. Si las utilizamos bien utilizadas, en la dosis correcta, las hormonas correctas, en la persona adecuada, funcionará divinamente. Si no lo hacemos así, probablemente no funcionará. O habrá efectos indeseables que no nos interesan.
0: Como el càncer, ¿no?
1: Bueno, el cáncer y las hormonas es un tema...
0: Que encara no està clar.
1: Sí, está muy claro, pero que es como hablar de las frutas y las verduras. O sea, no es lo mismo comerte un plátano que un melón.
0: ¿Vale? Cierto.
1: Y el cáncer es una serie de enfermedades, un complejo de cosas. No es todo lo mismo.
0: No,
1: y aparte, por eso mismo hay que individualizar mucho. Pero mensaje general, titular, las hormonas no producen cáncer.
0: Bien.
1: No producen cáncer. Y este siempre ha sido nuestro miedo número uno. ¿Vale? Y si, titular dos, si pusiéramos todas las mujeres que toman tratamiento hormonal y todas las que no toman tratamiento hormonal, las que toman hormonas se mueren menos de cualquier causa.
0: ¿Qué onda ahora?
1: Pero estos son titulares, ¿vale? Ya digo, luego dentro de esto hay que afinar mucho porque no es lo mismo.
0: Sí, pero por ejemplo, yo que faig trombos...
1: Uh-huh. No, por ejemplo.
0: No puc, no puc. Puc posar-me-la sistèmicament, és a dir, originalment puc fer-la servir.
1: Total.
0: Però no puc prendre hormones allò a doco.
1: Esto es una individualización. Pues en un caso personal, que hay un problema de trombosis, la trombosis es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas. Vía oral menos.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
0: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. A la sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius què està passant. No?
1: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, uh-huh. mucho. Diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos, o se estabilizan, esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. Significa que tenemos que hacerlo siempre. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Porque funciona mientras lo hacemos.
0: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al principi,
1: uh-huh.
0: es veu que és una de les coses que podríem arribar a
1: fer. Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones sexuales,
0: sí.
1: Esto es muy, muy frecuente, a las que tienen infecciones urinarias a repetición, y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales, pueden ser productos hormonales locales,
0: uh-huh.
1: pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia, hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo.
0: Uh-huh.
1: Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
0: Vaya.
1: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular. No es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse y los tratamientos suelen ser para siempre.
0: Vale, pues dit això, seguim. És que, clar, ara... Per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
1: Ja... Yeah. Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
0: ¿Qué digo ahora?
1: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Uh-huh. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad.
0: Uh-huh.
1: Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos.
0: Okay.
1: Y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos cara al público, somos médicas, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos.
0: Ajá.
1: Y esto hace que...
0: diguéssim, aquest canvi, este clic en el temps.
1: Un pelo más. Y como somos muy autoexigentes, las mujeres, no nos permitimos este bajón.
0: Ok. ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda,
1: sí,
0: i de fet
1: i
0: tenia més preguntes, però les deixarem per la segona temporada. Però hi ha una que sempre fem anar a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
1: Uf, ¿qué le diría? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión. Yo creo que eso es lo más importante. No perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
0: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
1: Un placer. Un saludo a todos.
0: Doncs quan arriba la Marina... vol dir que estem parlant en sèrie, no? Pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quina sèrie?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat.
0: Que
2: sapigueu que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Uh-huh. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi doncs, rigor històric.
0: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics, i... hi ha moltes sèries que també doncs, han agafat aquesta tirada i bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part... és com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin doncs, més accessibles o més fàcils de veure o...
0: bueno, sí, com aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques doncs els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
0: Vinga.
2: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, la de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
0: quan és la corona, li cau la corona a sobre.
2: Li cau la
0: no?
2: corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia previst.
0: No, era molt joveneta. Quan va...
2: llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
0: Home, la veritat és que la vida de la reina va ser brutal.
2: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
0: bueno, és anglesa.
2: És anglesa. Està molt ben feta I el que més m'agrada amb ara de mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dedicar... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
0: Jo és que no estic molt posada en
2: sèries
0: històriques.
2: Ja ho sé. Per això,
0: vaig dient que sí com les cabres.
2: Jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de les sèries Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
0: Això és com Upstart Downstart, no?
2: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
0: Fantàstiques.
2: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, sí que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta és el 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt bona feina.
0: Tenim grans dobladors al català.
2: Sí.
0: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
2: I benvinguts siguin.
0: Exacte.
2: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
0: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
0: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
0: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
0: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la, la veritat. Hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
0: Sí,
2: a mi al
0: principi
2: se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sex on Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
0: No, molt bé, molt bé.
2: Parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
0: Nova York
2: alta,
0: de tota la vida,
2: que estan més assentats, i bueno, i aquesta sí que diríem que està ben documentada. Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
0: Aquesta
2: tan
0: la veiem,
2: ho has
0: dit?
2: Ah, HBO, perdona.
0: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
0: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, a Vikings.
0: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
0: I són menopàusiques.
2: Hi hauran de menopàusiques també,
0: sí,
2: però agafen allà la ràbia que toca i han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
0: No s'estan de tonteries,
2: no
0: pim-pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment, i veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes,
0: aquells pentinats,
2: aquelles trenes de les dones, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
0: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte. saps? I llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
0: Sí,
2: o sigui,
0: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Vull dir, no?
0: Jo li donaré una segona oportunitat, perquè em vaig quedar a mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o, bueno, els...
0: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
0: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat... Bueno, va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix, vale. I s'ha quedat a Netflix.
0: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui,
0: vale.
2: I a dia d'avui ja està a Netflix.
0: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun. Que aquesta, aquesta me l'has recordat tu, i sort que me l'has recordat, perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval, ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat, i ens explica... pel que... Bueno, o sigui, sí que hi ha com, no? Hi ha una batalla, hi ha com el...
0: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
0: i a més està en japonès.
2: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
0: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
0: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
0: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
0: de l'església, bueno, com entra, no?, també.
2: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
0: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. Però bueno,
0: està molt ben feta.
2: Està
0: molt
2: ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui de les que estan en boca de todos. És de les primeres que va fer HBO.
0: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
0: Roma? I de quin
2: es
0: període Roma. De
2: Roma? Mira, parla. La transició de la República a l'Imperi Romà.
0: Home,
2: llavors
0: meravella.
2: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no? No estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
0: HBO?
2: HBO.
0: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un The Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
0: Segle XV. Ple...
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
0: Ah, clar.
2: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
0: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
0: A on?
2: A RTV i Movistar Plus.
0: Mala
2: autorecomano.
0: Movistar Plus. Vinga.
2: Sí, ja tenim.
0: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
0: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
0: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
0: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dijous.
0: Ella està al mig, sempre, aquí distant.
2: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
0: Però odies molt. odies molt a un personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
0: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, no? La sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera... Doncs sí, et quedes amb això, però després tira, tira, tira.
0: Conec moltes fans de l'Outlander, sí. Moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
0: Sí, just a la guerra.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc... cultural, d'època, llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això. I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja, saps?
0: Ojo, cuidao. Sí,
2: claro,
0: sí.
2: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, si és que té uns punts de violència...
0: Sí.
2: Que no m'agraden.
0: Ah.
2: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic. Saps? No...
0: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món. Vale. Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per davant.
0: A tort i a dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però vale. Bé. Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Poldark.
0: Home, Poldark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015. Ah,
0: jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
0: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser.
0: Ah, jo era petita, petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
0: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: ves?
0: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo per
0: recordar-me que tinc
2: l'edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
0: Ah, fantàstic, Poldark.
2: I a mi el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
0: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és bueno, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
0: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
0: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny.
0: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
0: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has sí. d'haver d'anar...
2: En tren, no sé què. Bueno, però sí, sí, aquesta la recomano
0: bé,
2: molt.
0: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està. Fet.
0: No,
2: no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu, ell hereda una mina que no d'allò, i
0: és
2: bueno, tot...
0: La típica trama la típica, que parteix sí, d'un desastre
2: però,
0: emocional.
2: Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
0: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
0: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet al darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
0: Vinga, Poldark, ja el
2: sí,
0: tenim.
2: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
0: Pues vinga,
2: així que...
0: o fem dos una segona
2: no,
0: part.
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
0: Vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
0: sentit.
2: Sí.
0: Els Bridgerton són aquells que és el que la majoria, bueno, que són gent de color però de l'aristocràcia.
2: Sí, els protagonistes
0: anglesa.
2: Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni, tots són
0: fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
0: Ah,
2: no?
0: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
2: Sents Nirvana amb un quartet de corda,
0: meravella.
2: Que és algo que a mi ja em va...
0: Et va guanyar.
2: Ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana, llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat, s'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
0: Home, meravella!
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé, llavors, doncs, bueno, que li vingui de gust passar una estona.
0: I aquesta la veiem, eh?
2: Aquesta Netflix. És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
0: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però també...
0: Ah, doncs
2: també...
0: mira, jo l'hagués vist,
2: però... Ah, sí? Ah, doncs pues mira, ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques, que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i ja es casaven amb lords anglesos arruïnats.
0: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
0: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
2: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra, la de les Bucaneres.
0: Vaja,
2: vaja. I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
0: home,
2: sexual.
0: Dickinson, i on la veig?
2: Aquesta està a Apple, també.
0: Dickinson, Apple TV.
2: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
0: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Igualment.
0: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
2: Gràcies, Charo. Adéu.
0: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que com sempre ens agrada posar la dona al centre i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada, com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques, tan populars d'altra manera, entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Una persona ha sigut atropellada per un tren aquest matí a 11:15 a l'estació dels ferrocarrils de Rubí. La persona està viva, però amb ferides de gravetat i ha estat traslladada a un centre hospitalari. S'han mobilitzat 5 dotacions dels bombers, a més de 2 ambulàncies del SEM, els Mossos i la policia local. Com a conseqüència de l'atropellament, la circulació de trens de la línia S1 a Terrassa ha patit alteracions, però ara ja s'estan recuperant progressivament. El ple municipal de Rubí ha formalitzat aquest dijous la incorporació de Rafael Cuesta Correderas com a nou regidor del PSC en substitució de Víctor García, que va renunciar a l'acte el mes passat per incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat. Després de rebre la credencial de la Junta Electoral i presentar la documentació preceptiva, Cuesta ha promès el càrrec davant el plenari. La sessió també ha servit per donar compte dels decrets que han de reorganitzar el cartipàs municipal arran de la marxa de García. Les festes del carrer Sant Jaume ja omplen d'ambient un dels carrers més tradicionals de Rubí. La celebració va arrencar aquest dijous amb la ruixada popular al carrer d'en Bòjum i fins diumenge oferirà un ampli programa d'activitats amb la música disco dels anys 80 com a fil conductor d'aquesta edició. Com és habitual, el veïnat ha estat l'encarregat de transformar el carrer amb una decoració inspirada en aquesta època, marcada per les boles de miralls, els colors vius i els grans èxits que van marcar tota una generació. Aquesta ambientació acompanya una programació que combina activitats populars, gastronomia i música en directe. En el proper butlletí actualitzarem la informació d'aquest atropellament que ha succeït a l'estació de Rubí.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Ara estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent?
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Una persona ha resultat ferida greu aquest divendres al dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Rubí. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Segons ha pogut confirmar aquesta casa, Ràdio Rubí, l'avís s'ha rebut a les 10:39 del dematí. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions, mentre que també hi han intervengut 2 patrulles de la policia local i 3 dels Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergència han treballat per atendre la víctima, que ha estat evacuada en estat greu. L'atropellament ha provocat afectacions a la línia S1 de ferrocarrils. Durant la intervenció, els trens han circulat amb una freqüència d'un cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides. Ferrocarrils ha recomanat als usuaris consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament mentre els equips d'emergència estaven treballant a la zona. Les circumstàncies de l'atropellament encara no s'han transcendit i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir què ha passat exactament. I en la plana política ha mort Napoleó Casanovas, ex regidor de l'Ajuntament de Rubí. Casanovas, que també va tenir una destacada vinculació amb la vida cultural de la ciutat, rebrà l'últim adeu aquest dissabte al tanatori de Rubí. Napoleó Casanovas va formar part del consistori rubinenc entre els anys 1983 i 1987 i més enllà de la seva trajectòria política va deixar empremta en el món del teatre local. Va dirigir l'estudi de teatre Selecta, una de les companyies de referència de Rubí durant les dècades dels anys 50, 60 i primers dels 70, contribuint a la dinamització de la vida cultural de la ciutat. La seva mort suposa la pèrdua d'una persona vinculada durant anys a la vida pública i associativa de Rubí. L'acte d'homenatge previst per aquest dissabte servirà perquè familiars, amistats i representants de la ciutat puguin acomiadar-se. La sala de vetlla estarà oberta de 2:15 del matí fins a les 3 de la tarda i a les 11 del matí es farà un acte públic de record i homenatge. Més informació en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
6: Lola Casadellà Puig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
5: Matrícula:
6: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Una persona ha resultat ferida greu aquest dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha provocat retards a la línia S1. L'atropellament s'ha produït poc abans de 11:15 del dematí i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies dels fets. Ha mort Napoleó Casanovas, exregidor de l'Ajuntament de Rubí i una figura molt vinculada al món cultural de la ciutat. El comiat tindrà lloc aquest dissabte al tanatori de Rubí, on també se li retrà un homenatge públic. Les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador a Llindes centren un dels principals debats del ple municipal del mes de juliol. Govern i oposició han discrepat sobre la gestió del projecte, mentre el consistori assegura que ja treballa per reclamar les responsabilitats que corresponguin. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començant com sempre amb la previsió meteorològica de la mà del Luismi Pérez a la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca, que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Una persona ha resultat ferida greu aquest divendres al dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Rubí. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Segons ha pogut confirmar Ràdio Rubí, l'avís s'ha rebut a les 10:39 del dematí i els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions, mentre també hi han intervingut 2 patrulles de la policia local, 3 dels Mossos d'Esquadra i també 3 ambulàncies. Els serveis d'emergències han treballat per atendre la víctima, que ha estat evacuada en estat greu. L'atropellament ha provocat afectacions a la línia S1 de ferrocarrils i durant la intervenció els trens han circulat amb una freqüència d'un cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides. Ferrocarrils ha recomanat als usuaris consultar en tot moment l'estat de servei abans d'iniciar el desplaçament, mentre els equips d'emergència estaven treballant a la zona. Les circumstàncies de l'atropellament encara no s'han transcendit i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir què és el que ha passat exactament. Canviant de tema, perquè ha mort Napoleó Casanovas, exregidor de l'Ajuntament de Rubí. Casanovas, que també va tenir una destacada vinculació en la vida cultural de la ciutat, rebrà l'últim adeu aquest dissabte al tanatori de Rubí. Napoleó Casanovas va formar part del consistori rubinenc entre els anys 1983 i 1987 i més enllà de la seva trajectòria política va deixar empremta en el món del teatre local. Va dirigir l'estudi de teatre Selecta, una de les companyies de referència de Rubí, durant les dècades dels anys 50, 60 i primers dels 70, contribuint a la dinamització de la vida cultural de la ciutat. L'exalcalde Miquel Llugany recorda a Ràdio Rubí com Casanovas va entrar a formar part del govern l'any 1983.
3: Napo treballava a les cremalleres, a Roland Pagotí, i era molt, molt amic d'un cosí germà meu que malauradament va morir. I potser la relació amb el cosí germà i, bàsicament, la relació amb ell personal també va fer que s'apropés. Ell no havia estat militant tradicional del PSUC, però, en canvi, sí que s'apropava molt a les idees nostres.
1: quan va deixar el govern l'any 1987, en el qual es va encarregar de la policia local. No es va mantenir vinculat al PSUC, que al cap de poc es va transformar en Iniciativa per Catalunya i va continuar amb la seva feina a la fàbrica de cremalleres. La seva mort suposa la pèrdua d'una persona vinculada durant anys a la vida pública i associativa de Rubí. L'acte d'homenatge previst per aquest dissabte servirà perquè familiars, amistats i representants de la ciutat puguin retre un homenatge. La sala de vetlla estarà oberta de 9:45 del matí fins a les 3 de la tarda i a les 11 del matí se celebrarà un acte públic de record i homenatge obert a totes les persones que vulguin acomiadar-lo. I ahir va haver-hi ple, un ple que no va ser massa llarg i on les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador Allende van protagonitzar un dels debats més intensos d'aquesta sessió ordinària. El govern va donar compte dels decrets vinculats a la tramitació d'emergència dels treballs i el ple va aprovar la modificació pressupostària que n'ha de garantir el finançament. El regidor de Serveis Econòmics, Rafael Logueto, va explicar que aquesta primera fase servirà per frenar el deteriorament estructural de l'aparcament i que s'ha pogut tramitar una vegada l'Ajuntament ha disposat de tots els informes tècnics. Les obres d'emergència haurien d'estar acabades a principis de l'any vinent, mentre que la rehabilitació integral de l'aparcament i la remodelació de la plaça s'allargaran durant els pròxims anys. L'oposició, però, ha qüestionat la gestió del projecte. L'Alternativa d'Unitat Popular, la UP, ha reclamat que s'aclareixin les responsabilitats pel deteriorament de l'equipament i ha demanat mesures per reduir l'impacte que el tancament està tenint sobre els comerciants i el veïnat.
0: Ens agradaria també tenir novetats sobre aquesta qüestió. I finalment, si és veritat que es compleixen aquests terminis de 4 anys, al final quines són les propostes del govern? Més enllà d'informar els veïns i els comerciants, que és de mínims informar, vull dir que ja esperem que això es faci, que demanem que el govern treballi i presenti a l'oposició un pla a curt, a mig i a termini sobre què farà per reduir l'impacte d'aquest aparcament tancat en una zona on hi ha poc aparcament, on hi ha molt comerç de proximitat i els comerciants estan ja queixant que han reduït substancialment les vendes perquè la gent no pot arribar a fins allà.
1: Des de veïns per Rubí també han criticat la gestió de l'aparcament i han qualificat el cas de gestió molt ineficient dels recursos públics. Per la seva banda, el Partit Popular ha posat en dubte que la declaració d'emergència arribi gairebé un any després del tancament de l'equipament i consideren que les obres s'haurien pogut tramitar per la via d'urgència. Escoltem el seu portaveu, Juan José Giner.
4: Si realment existia una situació d'emergència, les preguntes són: per què no actuaron el 1 d'agosto? ¿Por qué esperan casi 10 meses para declarar ahora una tramitación de emergencia? Si el problema ya existía hace 10 meses, lo procedente era actuar entonces y esto lo hubiésemos entendido. Ahora, 11 meses después, en todo caso, se trata de una urgencia.
1: La rèplica del govern ha elevat el to del debat. Rafael Hueto va defensar que la declaració d'emergència només es podia formalitzar quan es disposava de tots els informes tècnics i va assegurar que els serveis jurídics de ProUrsa i de l'Ajuntament ja estan treballant per reclamar les responsabilitats que corresponguin. El regidor socialista també va respondre amb duresa a les crítiques del Partit Popular. L'escolta.
5: Y no hay partida presupuestaria porque es una obra de emergencia y sobrevenida, y lo sabe perfectamente, y por eso se dota con esta modificación presupuestaria. Y lo que estamos es muy cansados de sus insinuaciones. Si tiene algún problema, se va al juzgado, pero basta ya de insinuaciones malintencionadas.
1: La modificació pressupostària ha acabat prosperant amb els vots favorables del govern i vots, el vot en contra del PP i les abstencions d'Esquerra Republicana i Alternativa d'Unitat Popular, de la UP. A banda d'això, al mes de setembre es coneixerà quin és el projecte del govern de Rubí per construir una segona piscina municipal descoberta a la ciutat. Així ho va dir el portaveu del PSC, també el Rafa Hueto, durant l'argumentació de l'abstenció del seu grup a la moció d'Esquerra Republicana, que demanava precisament la construcció d'una segona piscina. Aquesta moció es va aprovar amb el vot a favor dels 5 partits de l'oposició i l'abstenció dels 2 del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, considera que una única piscina municipal d'estiu i de les dimensions de la de Can Rosés per una ciutat ja de 83.000 habitants és insuficient i per això va demanar amb la moció el compromís del govern per construir-ne una segona. Hueto, a banda d'anunciar escuetament que el projecte d'una nova piscina està fet i es presentarà al setembre, va retreure a Soler de nou està ja en campanya electoral.
6: Mira, les 15 comissions de seguiment que s'han fet del POU, ni vostè ni cap membre del grup municipal d'Esquerra Republicana, ni els que estan ara, ni els que no estan i li fan oposició des de fora, mai cap membre d'Esquerra Republicana ha fet referència a la necessitat d'una piscina. De la mateixa manera, quan hem negociat i acordat l'anexa d'inversions o quan hem negociat els pressupostos municipals d'aquest mandat, mai han posat sobre la taula la necessitat d'una piscina municipal.
1: Retret al qual s'hi ha sumat Jordi Arnaiz d'En Comú Podem, els altres quatre partits de l'oposició s'han sumat a la moció dels republicans i han afirmat que cap d'ells sabia que el govern estava ja treballant en el projecte de la segona piscina. Un cas similar ha passat amb la moció del PP sobre l'edifici Rassó, que el govern s'ha quedat sol amb l'abstenció. En aquest cas, però, el regidor d'En Comú Podem, Andrés Medrano, ha sigut molt dur amb el portaveu popular, Juan José Giner.
7: Vostè menteix i ho sap. Ha dit que no estem fent res. Ho ha dit en present de l'indicatiu. En present de l'indicatiu que no estem fent res quan sap, perquè així li he compartit, que sí que estem fent. Sap de que ja fa mesos que estem treballant amb l'OPC, amb l'Escola d'Arquitectura, i que tant la titular actual com la titular futura, que és l'Ajuntament, estem d'acord en posar en marxa aquest procés de cessió.
1: I el ple municipal d'ahir també va formalitzar la incorporació de Rafael Cuesta Correderas com a nou regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya en substitució de Víctor García, que va renunciar a l'acte el mes passat després d'incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat. Després de rebre la credencial de la Junta Electoral Central i de presentar la documentació requerida, Cuesta va prometre el càrrec davant el plenari. La sessió també va servir per donar compte de la reorganització del cartipàs municipal que l'alcaldessa va aprovar després de la marxa de García. Entre els principals canvis, Rafael Hueto assumeix la primera tinència d'alcaldia i Andrés Medrano passa a ocupar la segona. La reorganització també comporta una redistribució de competències entre diversos membres de l'equip de govern. En aquest sentit, Mari Carmen Alarcón incorpora l'àrea de recursos humans a les seves responsabilitats, Juan Antonio Brustenga assumeix les competències d'ocupació i empresa, que se sumen a les de comerç i civisme, i Sonia García afegeix educació a les regidories d'igualtat, Joventut i Salut Pública. El ple també va aprovar els nous representants municipals en diversos organismes supramunicipals.
8: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I aquest cap de setmana els rubinencs ballaran al ritme dels anys 80. Se celebra la 181a edició de les festes del carrer Sant Jaume, una de les més emblemàtiques de la ciutat, que s'allargarà fins diumenge amb activitats per a tots els públics. El veïnat ha estat l'encarregat de transformar el carrer amb una decoració inspirada en aquesta època, marcada per les boles de miralls, els colors vius i els grans èxits musicals que van marcar tota una generació. En Pep Borràs, membre de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume, ha explicat aquest dematí per què s'ha triat aquesta temàtica i quines són les novetats d'aquest any.
9: Aquest any era la proposta més dinàmica, més festera, més musical, i vam decidir fer aquesta de discoteca, retornar als anys 70-80. Com a novetat, aquest any batejarem el nostre gegantó, un gat que feia anys que rondava per aquí el carrer. L'hem buidat i l'hem convertit en gegantó i serà la novetat d'aquest any.
1: Les festes es tancaran diumenge amb un vermut musical, una ballada de sardanes en la cobla contemporània i la presentació d'aquest gegantó, el Moixí, un dels actes més esperats del darrer dia.
8: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Una persona ha resultat ferida greu aquest dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha provocat retards a la línia S1. L'atropellament s'ha produït poc abans de 11:15 del dematí i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies dels fets. Ha mort Napoleó Casanovas, exregidor de l'Ajuntament de Rubí i una figura molt vinculada al món cultural de la ciutat. El comiat tindrà lloc aquest dissabte al Tanatori de Rubí, on també se li retrà un homenatge públic. Les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador a Llinde centren un dels principals debats del ple municipal del mes de juliol. Govern i oposició han discrepat sobre la gestió del projecte, mentre el consistori assegura que ja treballa per reclamar les responsabilitats que corresponguin. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començant com sempre amb la previsió meteorològica de la mà del Luismi Pérez a la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Una persona ha resultat ferida greu aquest divendres al dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Rubí. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Segons ha pogut confirmar Ràdio Rubí, l'avís s'ha rebut a les 10:39 del dematí i els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions, mentre també hi han intervingut 2 patrulles de la policia local, 3 dels Mossos d'Esquadra i també 3 ambulàncies. Els serveis d'emergències han treballat per atendre la víctima, que ha estat evacuada en estat greu.

0: cosí germà meu, que malauradament va morir. I potser la relació amb el cosí germà i, bàsicament, la relació amb ell personal també va fer que s'apropés. Ell no havia estat militant tradicional del PSUC, però, en canvi, sí que s'apropava molt a les idees nostres.
1: Quan va deixar el govern l'any 1987, en el qual es va encarregar de la policia local, no es va mantenir vinculat al PSUC, que al cap de poc es va transformar en Iniciativa per Catalunya i va continuar amb la seva feina a la fàbrica de cremalleres. La seva mort suposa la pèrdua d'una persona vinculada durant anys a la vida pública i associativa de Rubí. L'acte d'homenatge previst per aquest dissabte servirà perquè familiars, amistats i representants de la ciutat puguin retre un homenatge. La sala de vetlla estarà oberta de 2:15 del matí fins a les 3 de la tarda i a les 11 del matí se celebrarà un acte públic de record i homenatge obert a totes les persones que vulguin acomiadar-lo. I ahir va haver-hi un ple que no va ser massa llarg i on les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador Allende van protagonitzar un dels debats més intensos d'aquesta sessió ordinària. El govern va donar compte dels decrets vinculats a la tramitació d'emergència dels treballs i el ple va aprovar la modificació pressupostària que n'ha de garantir el finançament. El regidor de Serveis Econòmics, Rafael Logueto, va explicar que aquesta primera fase servirà per frenar el deteriorament estructural de l'aparcament i que s'ha pogut tramitar una vegada l'Ajuntament ha disposat de tots els informes tècnics. Les obres d'emergència haurien d'estar acabades a principis de l'any vinent, mentre que la rehabilitació integral de l'aparcament i la remodelació de la plaça s'allargaran durant els pròxims anys. L'oposició, però, ha qüestionat la gestió del projecte. L'Alternativa d'Unitat Popular, la UP, ha reclamat que s'aclareixin les responsabilitats pel deteriorament de l'equipament i ha demanat mesures per reduir l'impacte que el tancament està tenint sobre els comerciants i el veïnat.
2: Ens agradaria també tenir novetats sobre aquesta qüestió. I finalment, si és veritat que es compleixen aquests terminis de 4 anys, al final quines són les propostes del govern? Més enllà d'informar els veïns i els comerciants, que és de mínims informar, vull dir que ja esperem que això es faci, que demanem que el govern treballi i presenti a l'oposició un pla a curt, a mig i a llarg termini sobre què farà per reduir l'impacte d'aquest aparcament tancat en una zona on hi ha poc aparcament, on hi ha molt comerç de proximitat i on els comerciants estan ja queixant que han reduït substancialment les vendes perquè la gent no pot arribar a fins allà.
1: Des de veïns per Rubí també han criticat la gestió de l'aparcament i han qualificat el cas de gestió molt ineficient dels recursos públics. Per la seva banda, el Partit Popular ha posat en dubte que la declaració d'emergència arribi gairebé un any després del tancament de l'equipament i consideren que les obres s'haurien pogut tramitar per la via d'urgència. Escoltam el seu portaveu, Juan José Giner.
3: Si realment existia una situació d'emergència, les preguntes són: per què no actuaron el 1 d'agosto? ¿Por qué esperan casi 10 meses para declarar ahora una tramitación de emergencia? Si el problema ya existía hace 10 meses, lo procedente era actuar entonces y esto lo hubiésemos entendido. Ahora, 11 meses después, en todo caso, se trata de una urgencia.
1: La rèplica del govern ha elevat el to del debat. Rafael Hueto va defensar que la declaració d'emergència només es podia formalitzar quan es disposava de tots els informes tècnics i va assegurar que els serveis jurídics de ProUrsa i de l'Ajuntament ja estan treballant per reclamar les responsabilitats que corresponguin. El regidor socialista també va respondre amb duresa a les crítiques del Partit Popular. L'escolta.
4: Y no hay partida presupuestaria porque es una obra de emergencia y sobrevenida, y lo sabe perfectamente, y por eso se dota con esta modificación presupuestaria. Y lo que estamos es muy cansados de sus insinuaciones. Si tiene algún problema, se va al juzgado, pero basta ya de insinuaciones malintencionadas.
1: La modificació pressupostària ha acabat prosperant amb els vots favorables del govern i vots, el vot en contra del PP i les abstencions d'Esquerra Republicana i Alternativa d'Unitat Popular, de la UP. A banda d'això, al mes de setembre es coneixerà quin és el projecte del govern de Rubí per construir una segona piscina municipal descoberta a la ciutat. Així ho va dir el portaveu del PSC, també el Rafa Hueto, durant l'argumentació de l'abstenció del seu grup a la moció d'Esquerra Republicana que demanava precisament la construcció d'una segona piscina. Aquesta moció es va aprovar amb el vot a favor dels 5 partits de l'oposició i l'abstenció dels 2 del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, considera que una única piscina municipal d'estiu i de les dimensions

0: de la de Can Rosés per una ciutat ja de 83.000 habitants és insuficient i per això va demanar amb la moció el compromís del govern per construir-ne una segona. Hueto, a banda d'anunciar escuetament que el projecte d'una nova piscina està fet i es presentarà al setembre, va retreure a Soler de nou està ja en campanya electoral.
1: Mira, les 15 comissions de seguiment que s'han fet del POU, ni vostè ni cap membre del grup municipal d'Esquerra Republicana, ni els que estan ara, ni els que no estan i li fan oposició des de fora, mai cap membre d'Esquerra Republicana ha fet referència a la necessitat d'una piscina. De la mateixa manera, quan hem negociat i acordat l'anexa d'inversions o quan hem negociat els pressupostos municipals d'aquest mandat, mai han posat sobre la taula la necessitat d'una piscina municipal.
0: Retret al qual s'hi ha sumat Jordi Arnaiz d'En Comú Podem. Els altres quatre partits de l'oposició s'han sumat a la moció dels republicans i han afirmat que cap d'ells sabia que el govern estava ja treballant en el projecte de la segona piscina. Un cas similar ha passat amb la moció del PP sobre l'edifici Rassó, que el govern s'ha quedat sol amb l'abstenció. En aquest cas, però, el regidor d'En Comú Podem, Andrés Medrano, ha sigut molt dur amb el portaveu popular, Juan José Giner.
2: Vostè menteix i ho sap. Ha dit que no estem fent res. Ho ha dit en present de l'indicatiu. En present de l'indicatiu que no estem fent res quan sap, perquè així li he compartit, que sí que estem fent. Sap de que ja fa mesos que estem treballant amb l'OPC, amb l'Escola d'Arquitectura, i que tant la titular actual com la titular futura, que és l'Ajuntament, estem d'acord en posar en marxa aquest procés de cessió.
0: I el ple municipal d'ahir també va formalitzar la incorporació de Rafael Cuesta Correderas com a nou regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya en substitució de Víctor García, que va renunciar a l'acte el mes passat després d'incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat. Després de rebre la credencial de la Junta Electoral Central i de presentar la documentació requerida, Cuesta va prometre el càrrec davant el plenari. La sessió també va servir per donar compte de la reorganització del cartipàs municipal que l'alcaldessa va aprovar després de la marxa de García. Entre els principals canvis, Rafael Hueto assumeix la primera tinència d'alcaldia i Andrés Medrano passa a ocupar la segona. La reorganització també comporta una redistribució de competències entre diversos membres de l'equip de govern. En aquest sentit, Mari Carmen Alarcón incorpora l'àrea de recursos humans a les seves responsabilitats, Juan Antonio Brustenga assumeix les competències d'ocupació i empresa que se sumen a les de comerç i civisme i Sònia García afegeix educació a les regidories d'igualtat, Joventut i Salut Pública. El ple també va aprovar els nous representants municipals en diversos organismes supramunicipals.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I aquest cap de setmana els rubinencs ballaran al ritme dels anys 80. Se celebra la 181a edició de les festes del carrer Sant Jaume, una de les més emblemàtiques de la ciutat, que s'allargarà fins diumenge amb activitats per a tots els públics. El veïnat ha estat l'encarregat de transformar el carrer amb una decoració inspirada en aquesta època, marcada per les boles de miralls, els colors vius i els grans èxits musicals que van marcar tota una generació. En Pep Borràs, membre de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume, ha explicat aquest dematí per què s'ha triat aquesta temàtica i quines són les novetats d'aquest any.
4: Aquest any era la proposta més dinàmica, més festera, més musical i vam decidir fer aquesta de discoteca, retornar als anys 70-80. Com a novetat, aquest any batejarem el nostre gegantó, un gat que feia anys que rondava per aquí el carrer. L'hem buidat i l'hem convertit en gegantó i serà la novetat d'aquest any.
0: Les festes es tancaran diumenge amb un vermut musical, una ballada de sardanes en la cobla contemporània i la presentació d'aquest gegantó, el Moixí, un dels actes més esperats del darrer dia. I això és tot per ara. Ja sabeu que vos podeu seguir informant a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, i també al nostre web radiorubí.cat. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. Jo marxo de vacances fins al setembre. D'aquí els desitjo que acabin de passar un bon dia i si estan de vacances també, unes bones vacances. Adeu.

0: Ràdio Rubí.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
4: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
1: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
5: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
6: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
1: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
5: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
1: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
5: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
1: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
5: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
8: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
1: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavís. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
9: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
9: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
4: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
9: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
1: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que ja ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
0: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
0: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
1: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
0: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
0: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
1: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
5: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests quatre edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
5: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
6: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
1: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
5: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Berlasca.
18: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
5: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
1: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
19: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
20: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
19: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
1: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60ena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
1: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
23: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
24: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
23: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
1: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
4: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
3: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
1: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Marc Kurtz.
5: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
1: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
7: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
8: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem...

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Una persona ha resultat ferida greu aquest divendres al dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Rubí. L'accident t'ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Segons ha pogut confirmar aquesta casa, Ràdio Rubí, l'avís s'ha rebut a les 10:39 del dematí. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions, mentre que també hi han intervengut 2 patrulles de la policia local i 3 dels Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergència han treballat per atendre la víctima, que ha estat evacuada en estat greu. L'atropellament ha provocat afectacions a la línia S1 de ferrocarrils. Durant la intervenció, els trens han circulat amb una freqüència d'un cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides. Ferrocarrils ha recomanat als usuaris consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament mentre els equips d'emergència estaven treballant a la zona. Les circumstàncies de l'atropellament encara no s'han transcendit i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir què ha passat exactament. I en la plana política, ha mort Napoleó Casanovas, ets regidor de l'Ajuntament de Rubí. Casanovas, que també va tenir una destacada vinculació amb la vida cultural de la ciutat, rebrà l'últim adeu aquest dissabte al tanatori de Rubí. Napoleó Casanovas va formar part del consistori rubinenc entre els anys 1983 i 1987 i més enllà de la seva trajectòria política va deixar empremta en el món del teatre local. Va dirigir l'estudi de teatre Selecta, una de les companyies de referència de Rubí durant les dècades dels anys 50, 60 i primers dels 70, contribuint a la dinamització de la vida cultural de la ciutat. La seva mort suposa la pèrdua d'una persona vinculada durant anys a la vida pública i associativa de Rubí. L'acte d'homenatge previst per aquest dissabte servirà perquè familiars, amistats i representants de la ciutat puguin acomiadar-se. La sala de vetlla estarà oberta de 2:15 del matí fins a les 3 de la tarda i a les 11 del matí es farà un acte públic de record i homenatge. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Rubí Hits.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: l'ordinador, que això no ajuda gens al suelo pélvico.
1: Una cosa, ni a nada, ni al hueso, ni al músculo, clar, ni a la grasa abdominal que hablábamos, ni a nada.
0: Que la cosa més, diríem, no?
1: Exacto, ni para prevenir enfermedades cardiovasculares, ni para prevenir la demencia, que hoy en día es un tema...
0: Ah, sí? Que... Expliqui'ns això, de la prevenció. Com prevenim la demencia, ¿cómo per prevenim? Favor?
1: A ver, hasta el día de hoy, lo que sabemos es que el estilo de vida es una de las herramientas más potentes que tenemos. Si tenemos que elegir una cosa... es la actividad física. Vale. Por lo tanto, para que veamos la importancia que tiene. Hasta el día de hoy no hay ningún medicamento que equipare al efecto que tiene la actividad física para prevenir enfermedades neurológicas como la demencia y el Parkinson. ¿Vale?
0: Vale.
1: Ejercicio, todos y el que nos guste. Lo ideal sería combinar y poder hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, además de movernos cada día. Otra cosa súper importante, el sueño, que eso se nos altera mucho en la menopausia. Por eso digo que todas estas cosas, que nos, esas señales que nos pasan ahora, ojo, porque esto nos va a decir cómo vamos a vivir el resto de nuestros años y los riesgos de determinadas enfermedades que tendremos. El sueño es un tema súper importante. Es verdad que el sueño durante la vida cambia, no es lo mismo, pero tu señal de alarma tiene que ser, cuando yo me levanto por la mañana, ¿cómo me encuentro?
0: Cansada.
1: Exacto. Esto... no va bien. Ahora, claro, si estoy cansada porque me he ido de cena, me he acostado a las 2 de la mañana y me suena el despertador a las 7, pues sí.
0: Vale, eso normal. Sería... Entrem a la normalidad.
1: Exactamente.
0: Sí.
1: Pero intentando mantener unos hábitos de sueño, una higiene del sueño saludable, deberíamos despertarnos descansados. Y lo ideal, ideal y del mundo ideal sería que no teníamos que poner el despertador, ¿vale? Porque
0: pero, productora, cuerpo... moltes vegades... les menopàusiques comencem a orinar per la nit. Això jo ho he parlat amb moltes amigues, ho sento, noies, ho dic. Totes ens aixequem una, dues vegades a la nit. Per què?
1: Bueno, porque primero porque nuestro drenaje linfático, o sea, durante el día como estamos sentadas, mucho tiempo quietas, pues va acumulando líquido en las piernas.
0: Ok.
1: Cuando nos estiramos, ese líquido tiene que volver. El riñón lo filtra y hacemos más pipí durante la noche que durante el día. Una cosa que deberíamos hacer es movernos durante el día.
0: Vol dir que si tenim més pipí per la nit, que ho sapigueu, companyes, és perquè no ens belluguem prou durant el dia. Doncs ens hem de bellugar. A més, tema hormones, doctora, que ara està molt en boga el tema de les hormones. Què fem? Els hi tenim por? No els hi tenim por? Ens llancem? No ens llancem? Què fem?
1: Depende.
0: Ok.
1: Y yo soy fan, ¿eh? Amo las hormonas, soy fan de las hormonas.
0: Bonita aquesta frase. Amo
1: las hormonas. Pero es que yo les digo a mis pacientes, las tenemos que amar porque somos hormonas. Es que nacimos con ellas. Es que cuando éramos fetos y estábamos en la barriga de nuestras mamás, el mundo nuestro era hormonas. Hay un nivel hormonal tan elevado en el embarazo y eso hace que nos desarrollemos como personas. O sea que las hormonas por algo están... Es que no están porque...
0: Però què fem amb les hormones ara?
1: Las amamos.
0: Las amamos.
1: Las amamos. Pero cuando llega el momento que las hormonas bajan, las hormonas, vamos, los estrógenos, la progesterona, la testosterona bajan, ahí depende de la circunstancia individual de cada persona. Es verdad que para los síntomas de la menopausia no hay ningún tratamiento tan efectivo como el tratamiento hormonal. Ningún otro. Ahora están apareciendo algunas cosas para cosas puntuales, pero que en global trabajen todo, pues solo las hormonas, porque el cuerpo está hecho para ellas. Ahora, a partir de ahí, hay que individualizar. Y ahí empezamos con esta medicina que a mí me gusta y que es individualizar en cada mujer, porque todas no somos iguales.
0: Y a todas no nos va la
1: hormona. Y a todos no nos va lo mismo. ¿Vale? Y esto ha sido el error que ha llevado... a que se dejaran de usar, ¿vale? Porque cuando utilizamos algo, y esto pasa con cualquier medicamento, o sea, los antibióticos son buenos, pero no todos nos estamos tomando antibióticos, los tomamos cuando lo necesitamos y está indicado. Y lo mismo pasaría con las hormonas. Si las utilizamos bien utilizadas, en la dosis correcta, las hormonas correctas, en la persona adecuada, funcionará divinamente. Si no lo hacemos así, probablemente no funcionará. O habrá efectos indeseables que no nos interesan.
0: Como el cáncer, ¿no?
1: Bueno, per exemple, el càncer i les hormones és un tema...
0: que encara no està clar.
1: Sí, está muy claro, pero que es como hablar de las frutas y las verduras. O sea, no es lo mismo comerte un plátano que un melón.
0: ¿Vale? Cierto.
1: Y el cáncer es una serie de enfermedades, un complejo de cosas. No es todo lo mismo.
0: No,
1: y aparte, por eso mismo hay que individualizar mucho. Pero mensaje general, titular, las hormonas no producen cáncer.
0: Bien.
1: No producen cáncer. Y este siempre ha sido nuestro miedo número uno. ¿Vale? Y si, titular 2, si pusiéramos todas las mujeres que toman tratamiento hormonal y todas las que no toman tratamiento hormonal, las que toman hormonas se mueren menos de cualquier causa.
0: ¿Qué onda ahora?
1: Pero estos son titulares, ¿vale? Ya digo, luego dentro de esto hay que afinar mucho porque no es lo mismo.
0: Uno. Sí, pero por ejemplo, yo que faig trombos...
1: No, por ejemplo.
0: No puc, no puc. Puc no. posar-me-les sistèmicament, és a dir, vaginalment puc fer-les servir.
1: Total.
0: Però no puc prendre hormones allò a doco.
1: Esto es una individualización. Pues en un caso personal, que hay un problema de trombosis, la trombosis es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas. Vía oral menos. Uh-huh. ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
0: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. A la sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius què està passant. No?
1: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, mucho. Diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos o se estabilizan. Esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. Significa que tenemos que hacerlo siempre. ¿Vale? Perquè funciona mentre lo hacemos.
0: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al principi, es veu que és una de les coses que podríem arribar
1: totalmente
0: a fer.
1: Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones sexuales,
0: sí.
1: Esto es muy, muy frecuente, a las que tienen infecciones urinarias a repetición, y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales, pueden ser productos hormonales locales, pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia. Hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo. Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
0: Vaya.
1: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular. No es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse y los tratamientos suelen ser para siempre.
0: Vale, pues dit això, seguim. És que, clar, ara... Per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
1: Ja... Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
0: ¿Qué digo ahora?
1: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos. Y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos a cara al público, somos médicas, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos. Y esto hace que...
0: diguéssim, aquest canvi, este clic en el temps.
1: Un pelo más. Y como somos muy autoexigentes, las mujeres, no nos permitimos este bajón.
0: ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda, sí, i de fet tenia més preguntes, però les deixarem per la segona temporada. Però hi ha una que sempre fem a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
1: Uf, què li diria? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión. Yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
0: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
1: Un placer. Un saludo a todos.
0: Doncs quan arriba la Marina... vol dir que estem parlant en sèrie, no? Pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quines sèries?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat. Sapigueu
0: ella.
2: Que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi doncs, rigor històric.
0: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics i... hi ha moltes sèries que també doncs, han agafat aquesta tirada i bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part... és com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin doncs, més accessibles o més fàcils de veure o... bueno,
0: sí, com aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques doncs els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
0: Vinga.
2: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, la de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
0: quan és la corona, li cau la corona a sobre.
2: Li cau
0: no?
2: la corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
0: previst. No, era
2: previst,
0: era molt joveneta. Quan va...
2: llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi sembla pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
0: Home, la veritat és que la vida de la regna va ser brutal.
2: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
0: bueno, és anglesa.
2: És anglesa. Està molt ben feta I el que més m'agrada en vara de mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el mare i la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dir que... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
0: Jo és que no estic molt posada en sèries històriques.
2: Ja ho sé. Per això,
0: vaig
2: bueno...
0: dient que sí com les cabres.
2: Jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de la sèrie Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
0: Això és com Upstart Downstart, no?
2: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
0: Fantàstiques.
2: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, i que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta és el 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat, llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
0: tenim
2: bona feina.
0: Tenim grans dobladors al català.
2: Sí.
0: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
2: I benvinguts siguin.
0: Exacte.
2: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
0: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
0: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
0: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
0: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la. La veritat, hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
0: A mi
2: al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
0: No, molt bé, molt
2: bé. I parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
0: Nova York de tota la vida,
2: que estan més assentats, i aquesta sí que diríem que està ben documentada. Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
0: Aquesta
2: tan
0: la veiem, ho has dit?
2: Ah, HBO, perdona.
0: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
0: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, Vikings.
0: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
0: I són menopàusiques.
2: Hi hauran de menopàusiques també,
0: sí,
2: però agafen allà la ràbia que toca i si ja és... han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
0: No s'estan de tonteries, pim-pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment, i veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes, pentinats,
0: brutal.
2: Aquelles trenes de les dones, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
0: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
0: Sí,
2: o sigui,
0: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Mm-hmm. Vull dir, no?
0: Jo li donaré una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
0: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
0: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat a... Bueno, va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix, vale. I s'ha quedat a Netflix.
0: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui,
0: vale.
2: I a dia d'avui ja està a Netflix.
0: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun. Que aquesta, aquesta me l'has recordat tu, i sort que me l'has recordat, perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot uh-huh. aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat, i ens explica pel que... Bueno, o sigui, sí que hi ha com no, hi ha una batalla, hi ha com el...
0: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta entendre perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
0: i a més està en japonès.
2: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
0: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no, te'ls han doblat perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
0: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
0: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
0: de l'església, bueno, com entra, no?, també.
2: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
0: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. Però bueno,
0: està molt ben feta.
2: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui uh-huh. de les que estan en boca de todos. És de les primeres que va fer HBO.
0: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
0: Roma? I de quin
2: període
0: de Roma? Parla
2: la transició de la República a l'Imperi Romà.
0: Home,
2: llavors
0: meravella.
2: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
0: HBO?
2: HBO.
0: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un The Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
0: Segle XV. Ple...
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
0: Ah, clar.
2: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
0: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
0: A on?
2: A RTV i Movistar Plus.
0: Mala
2: autorecomano.
0: Movistar Plus.
2: Vinga. I així ja tenim.
0: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
0: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
0: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
0: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dijous.
0: Ella està al mig, sempre, equidistant.
2: Equidistant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que es deixa veure molt bé.
0: Però odies molt. odies molt a un personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
0: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, la sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera... Doncs sí, et quedes amb això, però després tira, tira, tira.
0: Conec moltes fans de l'Outlander, sí. Moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
0: Sí, just a la guerra.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc... cultural, bueno, cultural, d'època, llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això, i ella com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella al ser infermera té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo que és una bruja, saps?
0: Ojo cuidao, sí,
2: claro,
0: sí.
2: Ojo cuidao, però he d'admetre que almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat, però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència,
0: sí,
2: que no m'agraden.
0: Ah.
2: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
0: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món.
0: Vaja.
2: Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per davant.
0: A tort i dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però vale. Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
0: Home, Paul Dark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015. Ah,
0: jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
0: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna així, pot ser.
0: Ah, jo era petita, petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
0: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: Ves?
0: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo per
0: recordar-me que tinc
2: una edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
0: Ah, fantàstic, Poldark.
2: I a mi el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
0: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és, bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
0: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
0: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny.
0: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
0: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has d'haver d'anar...
2: En tren o no sé què. Bueno, però sí, aquesta la recomano
0: bé,
2: molt.
0: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està fet. No, no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu, ell hereda una mina que no d'allò, i
0: és
2: bueno, tot...
0: La típica trama la típica, que parteix
2: sí,
0: d'un desastre
2: emocional. Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
0: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
0: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet a darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
0: Vinga, Poldark, ja el
2: tenim. Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries. Doncs
0: vinga,
2: així que...
0: o fem dos una segona
2: no,
0: part?
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
0: Vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
0: sentit. Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria... Bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia
2: anglesa. Sí, els protagonistes
0: anglesa.
2: Són vuit germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni. Tots són
0: fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
0: Ara
2: no?
0: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
2: Nirvana amb un quartet de corda,
0: maravilla.
2: Que és algo que a mi ja em va...
0: Et va guanyar,
2: ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana, llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat, s'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
0: Home, meravella!
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé, llavors, doncs, bueno, Que li vingui de gust passar una estona.
0: I aquesta la veiem, eh?
2: Aquesta Netflix. És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
0: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però
0: ah,
2: doncs també...
0: Ah, mira, jo l'hagués vist,
2: ah,
0: però...
2: Ah, sí? Ah, doncs pues mira, ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques, que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i ja es casaven amb lords anglesos arruïnats.
0: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
0: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
2: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra, la de les
0: Bucaneres.
2: I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
0: home,
2: sexual.
0: Dickinson, i on la veig?
2: Aquesta està a Apple, també.
0: Dickinson, Apple TV.
2: I ja està, i ja acabem aquí perquè m'he allargat.
0: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Igualment.
0: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
2: Gràcies, Charo. Adéu.
0: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que com sempre ens agrada posar la dona al centre i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa i amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques tan populars d'altra manera entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.com.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Una persona ha resultat ferida greu aquest divendres al dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Rubí. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Segons ha pogut confirmar aquesta casa, Ràdio Rubí, l'avís s'ha rebut a les 10:39 del dematí. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions, mentre que també hi han intervengut 2 patrulles de la policia local i 3 dels Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergència han treballat per atendre la víctima, que ha estat evacuada en estat greu. L'atropellament ha provocat afectacions a la línia S1 de ferrocarrils. Durant la intervenció, els trens han circulat amb una freqüència d'un cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides. Ferrocarrils ha recomanat als usuaris consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament mentre els equips d'emergència estaven treballant a la zona. Les circumstàncies de l'atropellament encara no s'han transcendit i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir què ha passat exactament. I en la plana política, ha mort Napoleó Casanovas, exregidor de l'Ajuntament de Rubí. Casanovas, que també va tenir una destacada vinculació amb la vida cultural de la ciutat, rebrà l'últim adeu aquest dissabte al tanatori de Rubí. Napoleó Casanovas va formar part del consistori rubinenc entre els anys 1983 i 1987 i més enllà de la seva trajectòria política va deixar empremta en el món del teatre local. Va dirigir l'estudi de teatre Selecta, una de les companyies de referència de Rubí durant les dècades dels anys 50, 60 i primers dels 70, contribuint a la dinamització de la vida cultural de la ciutat. La seva mort suposa la pèrdua d'una persona vinculada durant anys a la vida pública i associativa de Rubí. L'acte d'homenatge previst per aquest dissabte servirà perquè familiars, amistats i representants de la ciutat puguin acomiadar-se. La sala de vetlla estarà oberta de 2:15 del matí fins a les 3 de la tarda i a les 11 del matí es farà un acte públic de record i homenatge. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desbocats. No s'incomoda el silencio.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana els rubinencs ballaran al ritme dels anys 80. Se celebra la 181a edició de les festes del carrer Sant Jaume, una de les més emblemàtiques de la ciutat, que s'allargarà fins diumenge amb activitats per a tots els públics. El veïnat ha estat l'encarregat de transformar el carrer amb una decoració inspirada en aquesta època, marcada per les boles de miralls, els colors vius i els grans èxits musicals que van marcar tota una generació. En Pep Borràs, membre de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume, ens explica per què s'ha triat aquesta temàtica i quines són les novetats d'aquest any.
2: Aquest any era la proposta més dinàmica, més festera, més musical, i vam decidir fer aquesta de discoteca, retornar als anys 70-80. Com a novetat, aquest any batejarem el nostre gegantó, un gat que feia anys que rondava per aquí el carrer, l'hem buidat i l'hem convertit en gegantó, i serà la novetat d'aquest any.
1: La celebració va començar aquest dijous amb una ruixada popular al carrer d'en Bojum i fins diumenge oferirà un ampli programa d'activitats en la música disco dels anys 80 com a fil conductor d'aquesta edició. Podeu mirar la programació al nostre web radiorubí.cat. I les obres d'emergència de l'aparcament de la plaça Salvador Allende van protagonitzar ahir un dels debats més intensos del ple municipal de juliol. El govern va donar compte dels decrets vinculats a la tramitació d'emergència dels treballs i el ple va aprovar la modificació pressupostària que n'ha de garantir el finançament. L'oposició va qüestionar la gestió del projecte. La UB va reclamar que s'aclareixin les responsabilitats per deteriorament de l'equipament i el Partit Popular va posar en dubte que la declaració d'emergència arribi gairebé un any després del tancament de l'equipament. La rèplica del govern va elevar el to del debat. Rafael Hueto va defensar que la declaració d'emergència era necessària, només es podia formalitzar quan es disponien dels informes tècnics. A més, el regidor va respondre amb duresa a les crítiques del Partit Popular.
3: Y no hay partida presupuestaria porque es una obra de emergencia y sobrevenida, y lo sabe perfectamente, y por eso se dota con esta modificación presupuestaria. Y lo que estamos es muy cansados de sus insinuaciones. Si tiene algún problema, se va al juzgado, pero basta ya de insinuaciones malintencionadas.
1: Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Una persona ha resultat ferida greu aquest divendres al dematí després de ser atropellada a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Rubí. L'accident ha obligat a modificar el servei de la línia Barcelona-Vallès i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Segons ha pogut confirmar aquesta casa, Ràdio Rubí, l'avís s'ha rebut a les 10:39 del dematí. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions, mentre que també hi han intervengut 2 patrulles de la policia local i 3 dels Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergència han treballat per atendre la víctima, que ha estat evacuada en estat greu. L'atropellament ha provocat afectacions a la línia S1 de ferrocarrils. Durant la intervenció, els trens han circulat amb una freqüència d'un cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides. Ferrocarrils ha recomanat als usuaris consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament mentre els equips d'emergència estaven treballant a la zona. Les circumstàncies de l'atropellament encara no s'han transcendit i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir què ha passat exactament. I en la plana política, ha mort Napoleó Casanovas, ets regidor de l'Ajuntament de Rubí. Casanovas, que també va tenir una destacada vinculació amb la vida cultural de la ciutat, rebrà l'últim adeu aquest dissabte al tanatori de Rubí. Napoleó Casanovas va formar part del consistori rubinenc entre els anys 1983 i 1987 i més enllà de la seva trajectòria política va deixar empremta en el món del teatre local. Va dirigir l'estudi de teatre Selecta, una de les companyies de referència de Rubí durant les dècades dels anys 50, 60 i primers dels 70, contribuint a la dinamització de la vida cultural de la ciutat. La seva mort suposa la pèrdua d'una persona vinculada durant anys a la vida pública i associativa de Rubí. L'acte d'homenatge previst per aquest dissabte servirà perquè familiars, amistats i representants de la ciutat puguin acomiadar-se. La sala de vetlla estarà oberta de 2:15 del matí fins a les 3 de la tarda i a les 11 del matí es farà un acte públic de record i homenatge. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Fórmula Rubí Hits.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
3: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de charcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la festa nacional francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes, i finalment des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar-ho molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra es una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred, però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola Casadellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
8: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleixen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían, quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
6: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena setmana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo

0: I la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
4: Tornem a obrir el nostre espai solidari. Avui torna a entrar per segona vegada l'Oriol Berenguer. Torna perquè en la darrera conversa ens van quedar moltes qüestions pendents per aprofundir. La seva experiència ens va portar una mirada essencial sobre el malbaratament alimentari i avui anirem més allà per entendre millor els desafiaments del nostre sistema alimentari. Oriol és llicenciat en dret i diplomat en ciències empresarials, doctorant en dret alimentari i expert en dret del treball i seguretat social. És un plaer comptar novament amb tu i amb la teva visió experta. Benvingut, Oriol.
5: Gràcies.
6: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut. Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la biodiversitat i on moltes persones encara tenen dificultats per accedir a una alimentació equilibrada. Comencem, com sempre, pel principi. Oriol, com definiries tu el sistema alimentari actual?
5: Bueno, insostenible. No, seria una mica... Pensava que em vas a preguntar com definiries la sostenibilitat alimentària, no? Que és una... És quan se comença una mica per situar, però si em preguntes això, doncs sí, el sistema alimentari actual ens porta doncs, a la mancança, en un període determinat de temps, no sabem quin, però ens porta a la manca de recursos per continuar garantint el dret a l'alimentació. És insostenible des d'aquest punt de vista. L'impacte ambiental que té, doncs, o la forma en la qual doncs, aquest sistema alimentari funciona, el que fa és desgastar els recursos naturals que necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui a la terra, sobretot amb la desfertilització que està abarcant a moltíssimes zones del planeta perquè doncs, per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
6: No perdem la pregunta, què és la sostenibilitat alimentària?
5: No, sí, hi ha molts organismes que l'han definit, però bàsicament la sostenibilitat alimentària és això, és la capacitat doncs, de poder garantir el dret a l'alimentació no només a les generacions presents, sinó també a les futures, no? Que el sistema alimentari sigui perdurable en el temps i que la manera que nosaltres ens alimentem avui no acabi hipotecant doncs això, el dret a alimentar-se dels que vindran. No?
4: En els últims anys hem sentit parlar molt de crisis alimentàries, des de l'augment de preus fins a la reducció de la diversitat dels cultius. Llavors, quins són els principals reptes alimentaris que se'ns presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi.
5: Uf, quins principals reptes alimentaris se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques, fins i tot, que són, però poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments, moltes vegades, sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social, sí. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans per determinades crisis que es poden... Tenim avisos del que passa és que no, diguéssim, no els hi fem massa cas. I els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
6: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la

0: situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, eh? No sé si... És aquesta la perspectiva?
1: Això ens passarà a nosaltres?
2: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur. Això, si no hi ha... És a dir, si no... El que no hi ha és una planificació alimentària, és el que hi ha és ara bàsicament és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes, és a dir, com explica això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i es presenta un problema geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta, no hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui, tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment, si esclata qualsevol problemàtica, ja hi va ser, per exemple, el 2006 la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar molt. Nosaltres aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar, doncs, per a fer biocombustibles i no aliments. Va haver tota una sèrie, doncs, de problemàtiques que van espetegar, doncs, amb això. Si no hi ha una diguéssim, una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que poden tindre problemes, sí, no? I crec que el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica, doncs, que ve climàtica, que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no?, que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global i, per tant, el que va quedar ens el vam duplicar el preu, no? Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, que, per exemple, no?, vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments vau tindre que reduir l'oli, i molta gent en situació
1: de
2: pobresa
1: ja no
2: repartiu oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs, Lleida, és a dir, que, per exemple, produir aliments per fora, i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària i aquesta mínima autosuficiència, doncs quan hi ha un fenomen d'aquests ens repercuteix directament, no?
1: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no?, que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
2: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
1: Ah, que sí?
2: No? I de fet, bueno, de fet hi ha d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és doncs hi ha debats, hi ha contradiccions, i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? perquè evidentment ja no podrem, sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara, sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles, tot i ser, doncs, molt intensius, i en fi, això són, tot això moltes vegades doncs està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics, que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no? De saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no? Gràcies a la innovació o no.
0: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas, a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters, i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo aquí.
2: Sí, aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una, una regió s'especialitza en produir plàtans, que des fa un moment, uns altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants, i sobretot per l'autosuficiència. És a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema doncs, en els mercats mundials, no tenim... No? Tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que és tota la infraestructura pública de mercats. S'ha deixat perdre. No? I era un element important per mantenir, com a mínim, aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè, al final, un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina en molts agents. No? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, i el que fa és agafar les pomes, les posa en una central. Aquella central, fins que arriba el consumidor, igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèssics, i allí doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etc. No? Tens una opció amb aquests marges tan reduïts que et marca el mercat, començar doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe doncs, a de proximitat, no? On el valor realment serà doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa i nosaltres tenim el que tenim i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en un futur, no?
0: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no? Tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció.
2: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagi diferents mercats que hi hagi aquest producte. Uh-huh. Podeu parlar amb qualsevol petit productor de l'Horta de Lleida, per exemple, i les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Clar. Mireu com estan els mercats de Lleida.
0: I aquí
2: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verdureries que tinguin producte de Lleida directament?
0: Sí, cada cop menys. Clar. Sí, sí.
1: Mm. De totes maneres, clar, aquí passen dos coses per les persones que nos estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible, però m'alegro molt que diguis que no depèn sol de nosaltres, que sempre acaba sent responsabilitat de les persones, no? Aquestes situacions, sinó que hi hagi polítiques o que nosaltres puguem demanar que hi hagi polítiques més...
2: O per exemple, també parlàvem ara, no? Abans aquí en conversa de possibilitat de fer menjadors, no? Comunitaris que depenen una mica de l'administració. Sí. Menjador comunitari que té un volum important i que jo penso que almenys als barris vulnerables i almenys a cada localitat n'hi hauria d'haver un, té una capacitat de compra important. Aquesta compra pot estar condicionada, pots determinar que es compri, doncs això, el productor que respecte, doncs que és respectuós amb el medi ambient, amb el productor que és de proximitat, etcètera. No? Aquests són mecanismes, o menjadors escolars també, mateix. El que passa és que algunes licitacions ja es fan així però després no es controlen, no? Aquest és un altre problema, que és molt difícil controlar realment totes les compres que estan fent aquests menjadors, no? Que com que sempre anem amb els marges molt reduïts, intenten doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen. No?
0: Ostres, però clar, són llocs, no?, en el que deies, no?, de... Jo ara em fico a pensar en menjadors escolars o en menjadors socials, és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
2: És molt més complex.
0: És molt més complex, no?
2: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, final la normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i, per tant, els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i supermercats aquí. A vegades et poses les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui taronges de Sud-àfrica sota la marca València, no? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com... Bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o doncs, on hi hagi... No? I, per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
1: És molt complicat.
2: I tot el tema dels hospitals, dels menjars dels hospitals, clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu la compra pública que feia el Ministeri doncs, d'Agricultura a través del FEC, que feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions, criteris de responsabilitat mediambiental ni de proximitat, ni de qualitat, tampoc, no?
1: Pues tens raó.
2: I aquests són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política.
0: Clar, clar. Ostres, vale. és un bon inici, no?
1: Acaba de sortir el titular, no?
2: Licitació.
1: Fer una licitació.
0: Sí, sí, és que...
1: voluntat política. Vinga, Sabina.
2: És també, també hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar clàusules ambientals i socials amb bastant impacte.
0: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè, clar, parlàvem una miqueteta, trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no?, però són ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro o els mateixos caterings, no?, que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no?, que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
2: És l'única manera que hi ha ara mateix, penso, de fer viables petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs, no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. En fi, llavors és una forma, no? I, en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir com a ciutadans, no?
1: Ara Pome fa fer-te la següent pregunta. Perquè ja, si està sent difícil a nivell local preguntar-te com podrien construir un sistema alimentari global més just i equitatiu, vull dir, d'equilibrar l'excés que tenim aquí als països del primer món amb els països que tenen un problema de desnutrició greu, esa pregunta suposo que deu ser millor no la faig o és desoladora o la vols contestar o no sé.
2: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors com a consumidors alguna cosa també podem fer. Per exemple, si avui, bueno, aquest matí de fet estàvem en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no?, que comprem ara a l'hivern, no? I clar, qui sàpigui, a Lleida melons a l'hivern no n'hi ha, i diria que ni a Almeria tampoc, o sigui, ja anant a l'agroindústria, diguéssim, espanyola, venen pràcticament de països subsaharians en aquest moment i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat les terres perquè, evidentment, el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior doncs, al petit agricultor de Senegal, que comença d'alguna manera que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen mà d'obra molt, molt econòmica, generen molt malbaratament alimentari. Si això, hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era que es va fer un treball, i tot això és perquè nosaltres puguem menjar meló gener. Sí, tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
1: no hi haurà polítiques globals.
2: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat, i és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local, i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen impacte aquí, però també al Tercer Món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global així.
0: No et farem l'última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres pagesos i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
1: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
0: Sí.
2: Gràcies. Moltes a vosaltres. Gràcies. Sempre content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres.

0: Es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas, vía oral menos. ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
1: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. La sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius què està passant. No?
0: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, mucho. Diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos o se estabilizan. Esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. Significa que tenemos que hacerlo siempre, ¿vale? Perquè funciona mentre lo hacemos.
1: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al principi, es veu que és una de les coses que podríem arribar a
0: fer. Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones sexuales.
1: Sí.
0: Esto es muy, muy frecuente. Molt. A las que tienen infecciones urinarias a repetición. Y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales. Pueden ser productos hormonales locales, pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia. Hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo. Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
1: Vaya.
0: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular. No es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse y los tratamientos suelen ser para siempre.
1: Vale, doncs dit això, seguim. És que, clar, ara... Per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
0: Ja... Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
1: ¿Qué digo ahora?
0: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos. Y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos cara al público. Estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos.
1: Uh-huh.
0: I esto hace que...
1: Diguéssim, aquest canvi, este clic en el temps.
0: Un pel más. Y como somos muy autoexigentes, ah, las mujeres,
1: sí,
0: no nos permitimos este bajón.
1: Ok. ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda,
0: sí,
1: i de fet
0: i jo...
1: tenia més preguntes, però les deixarem per la segona temporada. Però hi ha una que sempre fem a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
0: Uf, què li diria? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión. Yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
1: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
0: Un placer. Un saludo a todos.
1: Doncs quan arriba la Marina... Vol dir que estem parlant en sèrie, eh? En sèrie, no? Doncs pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quines sèries?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat. Sapigueu
1: ella.
2: Que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes.
1: Uh-huh.
2: Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi doncs, rigor històric.
1: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics i... Hi ha moltes sèries que també doncs, han agafat aquesta tirada i bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part... És com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin doncs, més
1: Vaya.
2: Accessibles o més fàcils de veure o... Bueno,
1: sí, com
2: no?
1: Aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques doncs els hi xirria molt,
1: uh-huh.
2: Però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
1: Vinga.
2: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, la de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... Bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
1: Quan és la corona, li cau la corona a sobre,
2: li cau
1: no?
2: La corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
1: previst. No, era
2: previst,
1: molt joveneta, era molt joveneta. Va...
2: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi sembla pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
1: Home, la veritat és que la vida de la regna va ser brutal.
2: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
1: Bueno,
2: i
1: és anglesa.
2: Que és anglesa. Està molt ben feta i el que més m'agrada a mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment mm-hmm. per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el mare i la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dedicar... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un mm-hmm. munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
1: Jo
2: perquè...
1: és que no estic molt posada en
2: ja
1: sèries
2: sé,
1: històriques.
2: Ja ho sé. Per això,
1: vaig
2: bueno...
1: dient que sí com les cabres.
2: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista.
1: Venga.
2: Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot.
1: Uh-huh.
2: Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de la sèrie Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
1: Això és com Upstart Downstart, no?
2: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
1: Fantàstic.
2: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, i que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta està al 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
1: tenim
2: bona feina.
1: Tenim grans dobladors al català.
2: Sí.
1: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
2: I benvinguts siguin.
1: Exacte.
2: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
1: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
1: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
1: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
1: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la. La veritat, hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
1: A mi
2: al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
1: No, molt bé, molt
2: bé. I parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
1: Nova York de tota la vida,
2: que estan més assentats, i aquesta sí que diríem que està ben documentada.
1: Uh-huh.
2: Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
1: Aquesta
2: tan
1: la veiem, ho
2: has dit? Ah, HBO, perdona.
1: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
1: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, a Vikings.
1: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
1: I són menopàusiques.
2: Hi hauran de menopàusiques també,
1: sí,
2: però agafen allà la ràbia que toca i si ja han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
1: No s'estan de tonteries, no pim-pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment, i veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes, pentinats,
1: brutal.
2: Aquelles trenes de les dones, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
1: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
1: Sí,
2: o sigui,
1: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Mm-hmm. Vull dir, no?
1: Jo li donaré una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
1: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
1: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat a... Bueno, va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix i s'ha quedat a Netflix.
1: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui i a dia d'avui ja està a Netflix.
1: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun. Que aquesta me l'has recordat tu i sort que me l'has recordat perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat, i ens explica pel que... Bueno, o sigui, sí que hi ha com, no? Hi ha una batalla, hi ha com el...
1: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta entendre perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
1: i a més està en japonès.
2: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
1: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
1: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
1: de l'església, bueno, com entra, no?
2: Sí,
1: també.
2: Hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. Però bueno,
1: està molt ben feta.
2: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui de les que estan en boca de tots. És de les primeres que va fer HBO.
1: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma? I de quin
2: període
1: de Roma parla?
2: Mira, parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Ah,
2: llavors
1: maravilla.
2: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no? No estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
1: HBO?
2: HBO.
1: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un The Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
1: Segle XV. Ple...
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah, clar.
2: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
1: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
1: A on?
2: A RTV i Movistar Plus.
1: Mala
2: autorecomano.
1: Movistar Plus.
2: Vinga. I així ja tenim.
1: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
1: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dius.
1: Ella està al mig, sempre, aquí distant.
2: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, la sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira, tira, tira.
1: Conec moltes fans de l'Outlander, sí. Moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
1: Sí, just a la guerra.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època. Llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això.
1: Mm-hmm.
2: I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja. Saps?
1: Ojo, cuidao. Sí,
2: claro,
1: sí.
2: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència que no m'agraden.
1: Ah.
2: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
1: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món. Vale. Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per davant.
3: A tort i a dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però vale. Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
3: Home, Paul Dark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015. Ah,
3: jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
3: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna així, pot ser.
3: Ah, jo era petita, petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
3: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: Ves?
3: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo per
3: recordar-me que tinc
2: l'edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTV, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
3: Ah, fantàstic, Pol
2: Dark. I a mi el que m'encanta de Pol Dark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
3: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és, bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
3: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
3: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny.
3: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
3: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has d'haver d'anar...
2: En tren, no sé què. Bueno, però sí, aquesta la recomano
3: bé,
2: molt.
3: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està fet. No sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu, ell hereda una mina que no d'allò, i bueno, tot...
3: La típica trama que parteix d'un desastre
2: emocional. Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
3: Perdona, Paul Dark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
3: Polder, que aquell home amb cueteta i un llacet a darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
3: Vinga, Polder, ja el tenim.
2: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
3: Doncs vinga,
2: així que...
3: o fem dos una segona
2: no,
3: part?
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
3: Vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
3: sentit. Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria... Bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia anglesa.
2: Sí, els protagonistes
3: anglesa.
2: Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni. Tots són...
3: Fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
3: Ara
2: no?
3: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
2: Nirvana amb un quartet de corda,
3: maravilla.
2: Que és algo que a mi ja em va...
3: Et va guanyar.
2: Ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana, llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat, s'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
3: Home, meravella!
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé, llavors, doncs, bueno... Que li vingui de gust passar una estona...
3: I aquesta la veiem,
2: Aquesta Netflix. És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
3: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però
3: pues
2: també...
3: Mira, jo l'hagués vist, però...
2: Ah, sí? Ah, doncs pues mira. Ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques, que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i ja es casaven amb lords anglesos arruïnats.
3: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
3: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
2: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra, la de les bucaneres.
3: Vale.
2: I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
3: Home,
2: sexual.
3: Dickinson, i on la veig?
2: Aquesta està a Apple, també.
3: Dickinson, Apple TV.
2: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
3: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Igualment.
3: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
2: Gràcies, Charo. Adéu.
3: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que com sempre ens agrada posar la dona al centre, i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada, com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques, tan populars d'altra manera, entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
8: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
6: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
9: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
10: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.